Iniciem la segona hora de programa d'un Nits de Ràdio una mica especial, ja que estem doncs amb un programa una mica més curt, perquè ara a les 3 donarem pas doncs, a Onda Cero, diguem-ne, nacional, perquè ens acabin de posar les notícies del dia, escoltem una mica de No Són Hores i podrem escoltar aquest primer partit de futbol de preparació. Bueno, no sé quin és, si és el primer o el segon, no, deu ser el segon partit ja de preparació, però el primer que estan ja per aquelles terres a l'altra banda i ja els hi toca fer aquests horaris de jugar al futbol. Doncs això, que anem fins a les 3, ara amb un reportatge d'en David Morales, després amb la Maria José Cayela i la Sònia Martínez, i així us acompanyem fins a les 3 en aquesta ocasió, tot fent Nits de Ràdio, seguim!

Una vida i una cançó. Hi ha artistes que moren massa aviat per saber fins on haurien arribat. I el d'avui és un cas paradigmàtic. Va tenir menys de 3 anys de carrera al màxim nivell, del 57 al 59. I en aquell temps va redefinir el que era una banda de rock and roll, va influir tots els grans de la dècada següent i va gravar cançons que encara sonen amb una frescor sorprenent. Va morir amb 22 anys. Molts artistes matarien per una carrera com la seva. I és que avui parlem de Buddy Holly.

Charles Harding Holly va néixer el 7 de setembre del 1936 a Lubbock, a Texas, el menor de quatre germans. El seu pare, Lawrence Odell Holly, canviava de feina amb una certa freqüència durant els anys de la Gran Depressió, i la família es movia molt dins de la mateixa ciutat. La mare, Ella Pauline Drake, era el centre emocional d'una llar on la música hi era present des del principi. Tots els membres de la família, excepte el pare, sabien tocar algun instrument o cantar. De ben petit, en Buddy, el sobrenom va quedar des de la infantesa, va provar el violí, el piano i la guitarra. El piano el va deixar als 9 mesos de classes. La guitarra, en canvi, li va quedar per sempre. Va aprendre a tocar-la de manera informal, primer amb el germà gran, Travis, després amb amics del barri i dels seus anys d'escola. Hi ha una anècdota dels primers temps que diu molt del caràcter d'aquella família. Quan el germà gran, en Larry, va tornar del servei militar del Pacífic, va portar una guitarra de $80 que havia comprat a un company. La primera guitarra que en Buddy va tocar de debò era aquella, però els seus pares li van comprar una de pròpia ben aviat, en una botiga de penyores de Lubbock. A Roscoe Wilson Elementary, Holly va conèixer Bob Montgomery, un nen amb qui compartia la passió per la música. Van fer-se inseparables. Escoltaven junts el Grand Ole Opry i la Louisiana Hayride per la ràdio i van aprendre a tocar cançons junts dels Loving Brothers i d'altres artistes de country i de bluegrass. Holly estava format en la tradició del sud, Hank Williams, Jimmy Rogers, Bill Monroe, però el rock and roll estava a punt d'arribar.

I feia de taloner de Bill Haley and His Comets, un representant de Nashville anomenat Eddie Crandall, el va veure actuar i li va aconseguir un contracte amb Decca Records. Era el gran salt. Però les sessions de gravació a Nashville, produïdes per Owen Bradley, un home especialitzat en el country orquestat de Patsy Cline i similars, va ser un fracàs de sintonia. Bradley imposava el seu estil. Holly no podia expressar-se com volia. I els resultats no convencien ningú. Una primera versió de That Will Be The Day va quedar arxivada sense publicar i Decca Records va deixar anar en Holly. Aquell rebuig va resultar ser paradoxalment la millor cosa que li podia passar, de fet, perquè Holly va anar a buscar el productor Norman Petty a Clovis, a Nou Mèxic, i allà, amb el control creatiu que a Nashville no li havien donat, va trobar el seu so.

A l'Abbock, Holly havia anat construint la seva banda. Jerry Allison a la bateria, Joby Mauldin al baix i Nicky Sullivan a la guitarra rítmica. Els va batejar com The Crickets, els grills, un nom deliberadament ambigu que serviria per navegar les complicacions contractuals que vindrien. Amb Petty com a productor i mànager van gravar una nova versió de That Will Be The Day, que es va convertir en número 1 als Estats Units i al Regne Unit al setembre del 57. I dos mesos més tard, Peggy Sue va confirmar que Holly no era un accident d'un sol hit. En aquells mesos vertiginosos, Holly va fer aparicions a l'Ed Sullivan Show, va gravar Oh Boy, Not Fade Away, Rave On, Every Day... La seva música era diferent a tot el que existia. Utilitzava instruments inusuals per al rock, la celesta que sona a Every Day, per exemple, i la seva guitarra era alhora lletra i melodia, ritme i atmosfera. I aquell hiccup vocal, aquell tallat de mitja síl·laba que caracteritzava la seva veu, era absolutament seu. El febrer del 1958 va girar per Gran Bretanya. Entre el públic que anava als seus concerts hi havia dos adolescents de Liverpool, en John Lennon i en Paul McCartney. L'impacte va ser tan profund que quan poc temps després van escollir un nom per al seu grup, van triar un joc de paraules inspirat en The Crickets, en els Crickets de Holly. The Beatles, els escarbats. I un altre noi, al concert de Duluth, al gener del 1958, no s'oblidarà ja mai d'aquella nit. Es deia Bobby Zimmerman, i anys més tard el món el coneixeria com a Bob Dylan.

La vida personal de Holly va tenir un gir important el 1958. El 15 d'agost es va casar amb Maria Elena Santiago, una jove porto-riquenya que treballava en una agència musical de Nova York. La relació va ser breu però intensa. Quan Holly va morir, Maria Elena estava embarassada i la notícia de la mort li va provocar un avortament. A principis dels 59, Holly havia trencat amb els Crickets i estava organitzant un nou projecte artístic. Per fer diners ràpid, mentre preparava el nou àlbum, va acceptar participar a la Winter Dance Party, una gira pel mig oest americà en ple hivern. Les condicions eren realment miserables. Autobusos sense calefacció, carreteres glaçades, hotels de mala mort... Després d'un concert al Surf Ballroom de Clear Lake, a Iowa, la nit del 2 al 3 de febrer del 1959, Buddy Holly va decidir llogar un avió petit per arribar abans al següent concert i poder fer la bugada. Richie Valens i el Big Bopper es van afegir al vol. El Big Craft Bonanza va enlairar-se enmig d'una tempesta i va caure pocs minuts.

minuts després, en un camp nevat d'Iowa. Buddy Holly tenia 22 anys. Don McLean, en la seva cançó American Pie, va immortalitzar aquell dia com The Day the Music Died, el dia que la música va morir. I no era una exageració.

i una cançó. That Will Be The Day. El número 1 de Buddy Holly, That Will Be The Day, el títol s'inspira en una frase característica que John Wayne repetia a la pel·lícula The Searchers, va contribuir a establir una de les llegendes autèntiques del rock and roll. Però aquella cançó no tenia res a veure amb la versió que havia gravat el 1956, que era més lenta, amb la veu en un registre més agut i, senzillament, no era rock and roll. Decca potser tenia alguna justificació per no voler-la publicar. El que ja era menys encertat era deixar anar en Holly del segell, i Norman Petty es va fer càrrec de la situació presentant la nova maqueta als contactes de la indústria. El currículum de Norman Petty incloia Party Doll de Buddy Knox, número 1 als Estats Units el 1957. Amb la banda renovada, com explicàvem abans, que es deia The Crickets, Holly va regravar la cançó en un to de veu més còmode, perquè Petty la pogués oferir al segell de Knox, Roulette. Roulette la va rebutjar, Columbia Records també, RCA i Atlantic Records. Però quan Bob Thiel, el director artístic de Brunswick, ironia de les ironies, un segell filial de Decca, va escoltar la maqueta i la va voler, tot va canviar. Com que Decca encara tenia els drets sobre That Will Be The Day de Buddy Holly en solitari, Thiel va publicar la nova versió atribuint-la al grup The Crickets, amb dues guitarres, baix i bateria, i la veu de Holly plena del seu inconfusible hiccup. Aquí estava prenent la forma de la banda de rock moderna, tal com la coneixem.

0: Doncs una setmana més, que tenim moltes, moltes ganes de que ens facin propostes, de que ens puguem anar d'un lloc cap a un altre, perquè, mira, quan tingui temps, què podríem fer? Què podríem fer? Doncs ens ho expliquen sempre que ens visiten la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez! Sí, senyor!
1: Hola!
0: Vamos! Vamos! Jo ja les escolto amb, ja posant, o sigui, lligant-me bé els cordons, perquè és que ja veuràs, ara m'ensopegaré només sortint, perquè ja et venen ganes de fer coses, i també us he de dir que jo aquesta secció ja sempre vaig fent sorollets amb l'estómac, i dic, ostres, això de, mira, això d'estar bo, mira, aquest lloc deuen, fan bon menjar, fan molt d'això, o sigui que, bueno, atents a les recomanacions, a veure cap on ens porteu, perquè ara ja se'ns acosta jo aquell moment de que, ai, quan tingui temps vull anar a tal lloc. Doncs pues ara toca. Ara és quan toca.
1: És la infecció Wanderlust, que se fa servir molt a les xarxes socials, aquest hashtag.
0: Mira.
1: I que significa el desig intens de viatjar, de descobrir nous llocs, de viure aventures, de menjar bé, de disfrutar de la vida.
0: Mira, tu, doncs escolta.
1: Wanderlust.
0: Fantàstic, doncs mira, notant, m'ho posaré de clau del wifi. Doncs va, perquè quan tinguem, perquè escriureu bé, segur que
1: em costa. No diguis que

0: Però la teva contrasenya.
1: Ah, no. Bueno, no, perquè ningú ho posa, ho escriu igual que jo de malament. A veure, cap on anem? Va, què ens recomaneu? A veure.
2: I jo crec que és moment de començar a pensar, si no ho hem fet ja, amb les vacances, perquè el sol ha sortit, fa calor, sí. I jo crec que la gent ja té la ment una mica, estem al juny, meitat d'any, i jo crec que la gent ja té la seva ment posada amb les vacances, a fer una mica de descans. I jo el que volia proposar-vos avui era doncs, algunes escapadetes que jo vaig fent i que crec que són bones idees per, doncs per això, o per fer unes mini vacances o per fer mini escapadetes, perquè de vegades tampoc podem tenir una setmana o dues setmanes de temps per viatjar a les Maldives, per exemple, com altres. Però un cap de setmana doncs, també està molt bé per desconnectar, encara que jo preferiria les Maldives, però...
1: Sí, home.
2: Doncs okay. Tenim avui dues propostes que us vull fer doncs per aquest tipus d'escapadetes. La primera, la capital. A mi m'agrada molt Madrid, és una ciutat que té molta vida, que està molt a prop i que sempre és una super, super bona opció.
1: I tant.
2: Jo acostumo a anar-hi bastant, tinc amics allà, tinc família allà i el que més m'agrada és descobrir nous llocs tant doncs, per allotjar-te, per menjar, per esmorzar...
1: Bueno, és que és una extensió molt gran i cada zona és quasi com un món a part, vull dir que val molt la pena d'anar a visitar, no te l'acabes, allò que és.
2: I, de fet, hi ha una cosa que a mi també em ve molt de gust, però això ja haurà de ser l'any vinent, segurament, que és passar allà un Sant Isidre, no? Perquè allò té molta vida, no? Jo tinc amigues allà que pues, bueno, m'expliquen, no? De com, pues, com és aquells dies, allà a la pradera, del que fan, a més a mi les noies i els nois quan es vesteixen amb aquests vestits típics madrilenys, sí, sí, sí, no? De xulapa, xulapa, m'encanta. Sí, sí, sí. I és una cosa que m'agradaria viure-ho, però això ja haurà de ser l'any que ve. Ara mateix, què podem fer a Madrid? A part d'anar al concert de Bad Bunny, perquè aquest senyor el tenim de concert ara per Madrid.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs, per exemple, això pot ser una excusa perfecta.
1: No us han posat a la caseta aquella?
2: No.
1: Jo miro sempre.
2: No.
1: Jo quan vaig veient dic, a veure si estan...
2: A veure si les veig, no?
1: A veure si estan...
2: No, ha estat el cas. I jo realment també us he de dir que el Bad Bunny no és un dels meus artistes predilectes.
0: A mi m'encanta.
2: Sí, ho sé. Però sí que és veritat que hi han cites o hi han concerts, en aquest cas, que més enllà de que t'agradi la música, de que no t'agradi el cantant o el grup, són sociològicament,
1: i tant.
2: Crec que s'han de veure, no?
1: Sí, sí.
2: I jo crec que aquest és un cas. No, en aquesta ocasió, per mi, no serà, però és una cosa per a millor del futur. Que...
1: Ah, molt bé. Tu has anotat a la llisteta.
2: Que m'agradaria, sí. Llavors, si tu estàs a Madrid i tens la sort d'anar al concert de Bad Bunny, doncs pots quedar-te un parell de dies i aprofitar la vida que té aquesta ciutat que a mi m'encanta tant. Llavors, doncs, com sempre, jo vaig anant i vaig tastejant, no? Doncs, hotels, restaurants... I doncs vull donar-vos aquestes recomanacions per doncs, el que vulgui anar a Madrid properament.
1: Molt bé.
2: Llavors, on em vaig allotjar? En un hotel que es diu Generator Madrid. Aquest hotel ja el vaig conèixer aquí a Barcelona, és una cadena que té hotels per tot el món i són uns hotels molt particulars. La Maria José se'n recordarà que ja fa un temps, perquè el temps corre de pressa, concretament l'any passat, cap a Halloween, així vam estar, amb una festa molt divertida a l'Hotel Generator, precisament aquí a Barcelona. I aquest tipus d'hotel és un alberg. Però és un alberg molt
0: high level.
2: Exacte, molt accessible, perquè jo, per exemple, que sóc una persona anava a dir d'una certa edat, no m'agrada molt aquesta expressió, però sí que és cert que hi ha coses per les que ja no estic o no em ve de gust, no? Com és el doncs, dormir en una habitació amb 7 desconeguts o no tenir un bany a dins de la meva habitació.
1: Sí,
2: llavors,
1: sí,
2: aquest és el concepte d'un alberg, però en aquest cas també tenim habitacions que són individuals, que tu pots allà doncs, a la teva habitació doncs, amb la persona que hi vagis, o si vas sol, o si vas acompanyat amb una amiga, amb la teva parella, i tenir també el teu bany. No? El Generator Madrid a mi m'agrada molt perquè està situat al carrer San Bernardo 2, que això està super, super a prop de Gran Via, una de les dels carrers més cèntrics i més bulliciosos de Madrid. Allà hi ha moltíssima vida. I és ideal per moure't caminant, que això a mi és una cosa que m'agrada molt, a l'estar en un allotjament on pots conèixer una ciutat bastant a peu.
1: Sí.
2: I és molt curiós perquè aquest complex ocupa un edifici històric dels anys 30. I llavors han combinat aquest ambient desenfadat de hostel amb una estètica també d'un hotel boutique contemporani. És una cosa molt curiosa que a mi em va cridar molt l'atenció, però que fa un match superxulo. I això és una de les coses que més em va agradar. Com us deia, no només les habitacions són compartides, que sí que aquest hotel manté aquesta essència, no?, de dormitoris doncs, per grups, no?, per viatgers en solitari, per famílies, però també disposa d'habitacions que són privades, que té el teu bany propi, que són molt còmodes i que tenen una decoració doncs, molt moderna, molt urbana, cuidadeta, molt xulo. Jo vaig estar, doncs, com us deia, en una d'aquestes habitacions i la veritat és que vaig estar molt a gust perquè de vegades, a veure, a mi m'agraden molt els hotels de 5 estrelles, perquè doncs, aquí no li agraden, no?
1: Sí, sí,
2: però,
1: sí.
2: Però de vegades...
1: A qui no li va gustar, eh?
2: Sí, li va gustar, a qui no li va gustar, sí, però sí. De vegades aquest tipus d'allotjament doncs també està molt bé i també és molt vàlid i també és molt a tenir en compte. Després també hem de saber que hi ha molts pressupostos a la vida i a les persones. Llavors, que moltes vegades la gent pensa en un alberg com pues, bueno, una opció de no, esto para mí no es, però en aquest cas jo us puc assegurar que és una opció molt a tenir en compte. A més, allà la gent, que no sé si te'n recordes, Maria José, però aquí al de Barcelona també passava, la gent és superamable, és gent molt jove, també que té aquest tipus de mentalitat, no? d'open mind, i és molt guai, perquè són molt agradables, molt detallistes, no? Jo estava allà a l'habitació, me'n recordo, llavors puja una noia i em diu, hola, buenas tardes, mira, que te traigo un welcome kit, i jo li deia, no me digas. Oh, llavors em va portar una cistelleta amb una mica d'aigua, amb unes galetes, uns snacks, i fins i tot hi havia unes patates fregides de marca madrilenya, no? Que,
1: mira.
2: Em va fer molta il·lusió perquè vaig pensar, mira, quin detall, no?
0: Que
2: podien ser d'una marca pues, així com més estàndard i era una cosa madrilenya, típica madrilenya, perquè estàs a Madrid, no sé, em va semblar xulíssim.
0: Jo això ho valoro molt als hotels. Per exemple, ara m'has recordat, Sònia, ara vaig estar a Berlín amb la meva família i també, o sigui, és una de les coses que jo crec que es valora més. Mira, nosaltres vam estar a un hotel de la cadena H10, que és el Berlin Kudamm, es diu, és un hotel de 4 estrelles que està ubicat en una antiga escola històrica, preciós, està en una de les avingudes més animades de la ciutat, on hi ha moltes botigues, i el meu pare feia 80 anys i van tenir, jo ho vaig comentar, a l'arribar, no? Que estàvem allà de celebració i, bueno, pues, quan vam arribar a la nit, després d'estar tot el dia fora, ens vam trobar dos ampolles de cava i quatre copes, saps? O sigui que aquestes coses que explica la Sònia, jo ho valoro moltíssim als hotels, moltíssim. De veritat, no només les amenities de tota la vida, sinó el fet que tu diguis, mira, pues, jo he vingut aquí per això i que tinguin aquest detall. saps?
1: I tant que sí, està molt bé.
2: Després també tenen esmorzar, que hi ha molta gent que no ho sap, no? Que en aquest tipus d'allotjaments que no hi ha aquesta opció i sí que hi ha, és un esmorzar senzill, però tu també pots esmorzar. I després hi ha una de les coses que a mi més em va enamorar, és tenen una terrassa, un rooftop preciós, que jo sembla que estiguis en un xiringuito caribeño, perquè l'han acondicionat molt, molt maco. Tenen allà, doncs, unes tombones, uns ventiladors que van esquitxant aigua perquè estiguis ben fresquet, i tenen allà, doncs, un bar on tu pots prendre't alguna cosa, pots prendre't el que et vingui de gust, i pots menjar també alguna cosa. Hi ha unes vistes precioses de la ciutat i és un lloc molt agradable, no només pels que estan allotjats allà, sinó que tu pots pujar a la terrassa sense ser client de l'hotel i passar allà, doncs, una estona, prendre't alguna cosa i disfrutar de les vistes.
0: Pues va molt bé aquesta recomanació, perquè precisament aquest matí amb el meu entrenador d'esports parlava que s'anava a Madrid, i jo crec que li va completament aquest tipus d'hotel, saps, Sònia? Perquè és el que tu deies, o sigui que ho té tot, i a sobre la gent és molt maca, molt jove, o sigui que, i està, segurament que estarà superbé de preu, o sigui que sí. Bueno, ho recomanaré.
2: Sí, sí. A mi us asseguro que hi vaig estar molt a gust i que és una opció que jo crec que s'ha de valorar. Després de dormir, hi ha una de les coses que més m'agraden a mi, després de dormir, és menjar. I a mi hi ha uns jocs espectaculars. Bueno. Jo cada vegada que hi vaig em faig la meva ruta gastronòmica. Hi ha un lloc que a mi m'agrada molt, que també està aquí a Barcelona, que és per fer un brunch, que es diu Billy Brunch. I allà a Madrid tenen també dos locals. Jo vaig acabar allà, doncs, fent una miqueta de com mig esmorzar, mig dinar. I és un lloc que a mi m'encanta. M'encanta perquè tenen dos locals, com us deia allà, un al carrer La Gasca, que està al barri de Salamanca, molt, molt cèntric. Uh-huh. És un lloc que, bueno, és un espai molt, molt lluminós, amb un ambient també molt informal, molt, molt familiar, i bueno, tenen la seva proposta gira al voltant de, pues, bueno, d'aquests clàssics del brunch, no? Dels ous benedict, que a mi m'agrada molt, de torradetes amb cats, els pancakes, els bowls, que a mi també m'encanten, els bowls d'açaí, per exemple, i després els cafès d'especialitat, que tenen un cafè boníssim. I bueno, com moltes vegades jo sempre recomano, si no tens molt de temps o estàs allà mentre que no has esmorzat però ja és una mica tard, i però tampoc vols encara dinar i tal, jo crec que és una opció molt bona.
1: I tant.
2: També us la volia recomanar. I després, per sopar o dinar, jo en aquest cas vaig anar a sopar.
1: Sí.
2: Per mi és el gran descobriment d'aquesta escapada a Madrid. És un restaurant que es diu Brats Madrid, està situat a la Gran Via i està dins d'un hotel. Jo sóc molt partidària de descobrir restaurants que estan a dins d'un hotel, que de vegades costa més de trobar, perquè la gent no és tan conscient que dintre d'un hotel tu tens un restaurant bo on pots anar també, doncs, a dinar i a sopar, encara que no siguis client de l'hotel. I aquest, concretament, és un restaurant espectacular. La decoració és exquisita. Tot l'espai l'ha dissenyat el Philip Stark, i és, si el coneixeu una mica, ell combina aquesta elegància, sofisticació, calidesa, d'una manera espectacular. I sobretot juga molt amb la il·luminació, amb una mica de referència als anys 20, als anys 30, amb una atmosfera que et fa sentir, doncs, molt, com molt caliu, no? com molt còmode des del primer moment que entres. I pel que fa a la cuina, és una proposta mediterrània, no? Cosa que mediterrània, però molt bona, no? I també això ho hem parlat moltes vegades. Hi ha restaurants que tenen propostes senzilles, però amb un producte molt, molt bo.
1: Uh-huh.
2: Bueno, aquí trobem, doncs, croquetes, però croquetes boníssimes, carns també molt bones, i la matèria prima és super, super, super bona. I, bueno, les creacions surten de la mà d'un conegut xef que es diu Adam Betala, i ell fa creacions com, pues, senzilles, no? Com la coliflor rostida, que a mi m'agrada molt, però bueno, pues això, no? Quan tens un bon producte, encara que sigui doncs, un plat senzill, el resultat és espectacular.
1: Que bo.
2: I una de les coses que també em va agradar molt és que tenen una oferta pastissera molt, molt bona, pastisseria francesa que posa una mica pues, aquest punt final perfecte, no? a qualsevol àpat, no? O sigui un sopar o sigui un dinar.
1: Fantàstic, doncs escolta, jo ja tinc gana, eh? Jo ja, mare meva, Déu-n'hi-do.
2: Sí, mira, encara tinc un parell de propostes més a Madrid i és que jo, sempre que vaig de viatge, camino molt i després em ve de gust doncs, relaxar-me una mica. I a mi...

0: ha una cosa que també m'agrada molt, a part de dormir i de menjar, que és anar-me en un spa. Això a la Maria José també li agrada molt. Sí, sí, somos de spa.
1: Sí, sí,
0: llavors, pues allà a Madrid va haver un matí que vaig dir, pues mira, vaig a regalar-me una estoneta per mi, i vaig acabar a l'hotel Malià Princesa, que això també és, crec que una altra cosa que havíem parlat moltes vegades, que també dins dels hotels hi ha espais que tu pots utilitzar sense ser client de l'hotel, com és aquest cas, no? Allà tenen un spa que pertany a una firma especialitzada en la gestió d'espais i centres de benestars a hotel, que es diu Serena Spa Collection.
1: Ah, sí, sí.
0: Aquí a Barcelona també hi ha. És un, bueno, és una gestora de referència arreu d'Espanya, i ells, bueno, des de sempre han apostat per experiències que combinen, doncs, aquesta relaxació, la salut i la cura personal. Llavors allà, doncs, trobem circuits d'aigües, no? Pues les típiques piscines d'hidromassatges, zones de relaxació, saunes, combinades amb diferents tractaments facials i corporals. A mi perquè m'agrada molt, també, perquè són espais molt, molt privats, no? Tu vas allà i realment, bueno, jo estava sola, no? Jo estava sola, doncs, amb la persona que estava, però estàvem nosaltres sols. Llavors això també és molt agradable, no? No anar a un lloc i trobar-te allà, doncs, amb,
2: sí, sí,
0: amb 20 persones, no? Esto ya también un poco a gusto, pero realment jo torno una mica a lo d'abans, no? Jo cada vez que me hago más mayor hi ha coses que em costen més, no?
1: Que aquesta cadena Serena Spa és molt recomanable, per això que diu la Sònia, perquè realment són molt íntims aquests espais, molt macos, perquè estan a dintre d'hotels. Per exemple, jo us he de recomanar, aquí a Barcelona, ells tenen un pack que es diu Serena Spa Tour Premium, que aquest pack sol costar uns 135 euros, però ara està a 69 euros, que és un regal fabulós, perquè què t'entra? Que ara al·lucinareu, 5 accessos de 50 minuts a 4 espais diferents de la ciutat.
2: Vale.
1: Un està, per exemple, a l'hotel Sir Víctor, que està allà al Passeig de Gràcia amb el carrer Rosselló, o sigui, a ple centre, que jo aquest he anat diverses vegades. Un al Melià Sky, aquí a la zona de Poblenou en Diagonal, que és aquest hotel tan guapo. Després el Melià Sarrià, que també ha estat a plena Diagonal. I després un nou, que jo aquest no el conec, que és el Paral·lel Montjuïc, que es diu Hotel Grooms. I això, a sobre, aquestes entrades que pots anar amb aquest preu només de 69 euros, tens copa de cava, i et donen una tote bag de regal. O sigui que, vull dir que de vegades la gent diu que ai, voldria fer un regal, anar a un spa, anar... I sembla que han de ser caríssims, doncs aquest, per 69 euros, tens aquestes 5 opcions, o bueno, 4 entrades a hotels diferents, 5 accessos de 50 minuts. I és el que diu la Sònia, que són llocs, la veritat, que no estan massificats, que ho cuiden molt tota l'atenció, perquè al final els hotels tenen de també rentabilitzar aquests espais que tenen, saps?
2: Totalment.
0: I també hi ha una cosa que per mi també és molt important, que és el tipus de producte amb el que treballen. I allà treballen amb Alquímia, que és una marca que a mi i a la Maria José també, nosaltres fa molt de temps que ens dediquem al món de la moda, de la bellesa, i coneixem bastant és una marca boníssima, amb uns olis essencials d'alta qualitat, que això és un plus, no?
2: Doncs està molt bé.
1: Si heu de fer un regal, recordeu això que us diem.
2: Doncs, i tant, quedes bé, i a més de, pues això, no només que fas l'alegria, sinó que després t'ho recordaran que has quedat bé. Molt bé, l'altra proposta que ens tenies?
0: Mira, jo ja per acabar, sí? Perquè clar, després de l'espa, a mi se m'obre la gana.
2: Ah, veus?
0: En realitat a mi tota la setmana se m'obre la gana, però després un espa més.
2: Sí?
0: Llavors, jo hi havia un lloc que em venia molt de gust descobrir i el vaig anar a provar, que és a Zuma. Zuma és un dels llocs que està ara molt de moda allà a Madrid i està al Passeig de la Castellana, també molt, molt cèntric, molt a prop de la plaça Colón. i és un referent de cuina japonesa contemporània. Té una proposta que combina la tradició japonesa però amb un toc modern i cosmopolita, i a la carta doncs, que hi podem trobar doncs, els clàssics sashimis, els nigiris, plats que estan cuinats a la pròpia robata japonesa, a tempures, i després una selecció de còctels, que a mi això em va cridar molt l'atenció, que tots tenen un toc japonès.
2: Ah, molt bé.
0: I que utilitzen pues, allà pues, el sake, és molt interessant. És un lloc que l'ambient és molt xic, és molt xulo, la decoració és molt elegant i té també una terrassa molt agradable, que ara pues, als mesos d'estiu és un luxe, no? És un lloc per, jo crec que per posar doncs, el broche d'oro, sí, no? Sí, una escapada pues, a la capital.
2: Carai, tu, doncs escolta, ben completa aquesta una senyora escapada, eh? O sigui sí. Que molt bé. Tenies un altre destí per
0: ara,
2: això.
0: Sí, i ara aquí ve la meva segona recomanació, sí. Que és La Rioja.
2: Ah, molt bé. Oh, ja.
0: Que xulo. Jo us he de dir que no havia estat mai.
2: Uh-huh.
0: I... de fet, també us diré que jo quan deia La Rioja, però a veure, i aquí, i d'on vas, no? ¿L'aeropuerto? ¿D'on? Fixa't, no? Perquè de vegades bueno, sembla que una ho hagi de saber tot i ho hagi de conèixer tot, però no... però bueno, no és així, no? I em va fer molta il·lusió perquè era un lloc que jo tenia moltes ganes de conèixer, jo que ja ho sabeu, que bueno, és que és així, jo no m'escondo, jo sóc una gran amant del vi i del vi de menjar. I La Rioja és un lloc que ja sabem que es menja i es veu molt bé. Així que aquesta és la meva segona recomanació. Un finde a La Rioja i, com us deia, que dius, i com arribem a La Rioja? Com arribaríeu a La Rioja?
1: Es pot anar amb cotxe, que jo he anat amb cotxe.
2: Has anat amb cotxe.
1: Es pot anar en avió.
0: Sí, i a on anem?
1: A Logroño.
0: A Logroño, molt bé. Mm-hmm. Pues anem a Logroño, o si no també podem anar a Bilbao. Bilbao ens queda una mica més lluny.
1: Em vol a Bilbao, sí senyora.
0: Sí. Però sí que és cert que el més fàcil és anar a Logroño. Doncs aquí, per exemple, jo vaig anar a Vueling i arribes allà a Logroño i la meva recomanació, i aquest és el motiu pel qual jo vaig anar a La Rioja, que és per conèixer un hotel fantàstic i meravellós, que està a Aro. I Aro es troba a uns 45 minuts en cotxe des de l'aeroport de Logroño.
1: Molt bé.
0: Jo vaig arribar fins a un lloc que es diu Palacio de Los Ángeles. És un palau del segle XVIII que està convertit a dia d'avui en un hotel de luxe. Es situa en una plaça, una plaça que bueno, es diu Plaça de la Cruz, uh-huh. I està al ben mig del centre històric d'Aro. És un, com us deia, un hotel de 5 estrelles, espectacular, en un antic palau barroc, i l'han restaurat respectant molt pues, aquesta sensibilitat del palau d'aquell segle, no? Clar, han conservat els murs, els murs de pedra, amb aquells sostres nobles, alts, amb aquells espais que tu vas caminant, no? I són espais que estan carregats de personalitat, però que al mateix temps pues, han incorporat i li han donat tocs d'un interiorisme doncs, més contemporani, més elegant i molt, molt acollidor, no? És un lloc que està pensat perquè tu entris, de fet, jo és el que vaig fer, jo poc vaig sortir d'allà, perquè és un lloc de pues, bueno, perquè t'estiguis allà.
2: Sí.
0: Perquè et relaxis, perquè gaudeixis. L'hotel disposa de 38 habitacions i també té 10 residències independents per unes estades més llargues o més familiars, amb unes habitacions que són absolutament... són un somni, no? Són unes habitacions àmplies... Jo li explicava a la Maria José, no? L'altre dia que, clar, saps aquests llits que et perds, o sigui, perds a la, estàs dormint amb algú i el perds, no? És com...
1: Perd un mitjó al llit, no?
0: No, amb un llit pues, bueno, extra, extra gran, els banys que... clar, aquest és un altre concepte, vull dir, i tampoc hem de comparar, no? Hi ha coses que són diferents i hi ha coses que són per cada moment. Vull dir, abans us parlava de Madrid, no? I d'un hotel, doncs, amb unes característiques molt particulars.

0: I ara us parlo d'una altra opció. Les dues són bones i les dues són molt interessants, no? Són coses diferents. Però, com us deia, clar, o sigui, tenim un, sí, sí. Tenim un bany que, clar, jo, per exemple, a casa meva, doncs tenim un bany petit i som dos, no? Pues ja imagina't, pues, les cases que són quatre o són sis, sí, sí, no? Sí, sí. Claro, jo ja tinc problemes, no?, amb els marins, perquè allà, clar, és que no ens podem... I a dos no podem moure'ns, no? Quasi. I allà, que era, doncs, enorme, deien, madre mía, pues es que ni te encuentro ni te oigo. Ja, això és fantàstic, no? Perquè, pues, de tant en tant, tenir aquest tipus de, pues, d'experiència està molt bé, no? És un hotel on també, doncs... tenen 40.000 detalls, no? També, doncs, tu arribes a l'habitació i tens allà, doncs, un detall de benvinguda. Després, una cosa que a mi també, doncs, em fa bastant gràcia, que és que tu, quan arribes per la nit, doncs, doncs allà, doncs, hi ha algú que es dedica, doncs, a obrir-te el llit, a preparar-te el coixí, a deixar-te, doncs, un bombonet, a posar-te una mica d'aigua a la tauleta de nit.
1: A fer-te la vida més bonica.
2: Està molt bé.
0: Clar, exactament, perquè sí, perquè la vida és bonica, però és més bonica encara quan et cuiden d'aquesta manera.
2: Jo, mentre no em trobi la persona, saps que pagaria un vot? Ja em sembla bé.
0: Sí, la veritat és que allà són absolutament molt cuidadosos i és una cosa que la tenen molt, molt ben controlada, eh? Saben perfectament quan estàs, quan no estàs, i és sí, com els Reis, no? Si tu arribes allà i dius, ai, mira, que sorpresa, i t'han deixat allà, doncs això, no? Doncs unes copetes amb una ampolla de vi o pues una, pues el que us deia, no? Una miqueta d'aigua al costat del llit per passar la nit, no sé, em semblen detalls, clar, doncs pues molt...
2: Sí, sí, que cada cop la gent busca més, doncs, això, no?
0: El sentir-te sí, pues, ben tractat. Que la cuidi, sí. Clar, perquè pues, al final pues, moltes vegades estem molt cansats, estem molt estressats, la vida és de vegades és difícil i almenys això un cap de setmana doncs volem que ens mimin, no? I que ens cuidin. I
1: de capçaller allà a La Rioja.
0: Em fa gràcia, no? Perquè, com us deia, això està en un lloc que es diu Aro i Aro. És xulíssim aquest lloc. Sí. També pues, amb molta història i quan tu vas a La Rioja, pues, el que has de fer és també anar-te de ruta de vins i ruta de pinxos, que a mi és una de les coses que també més m'agrada a la vida, comer pinxos acompanyat d'un bon vino. Però és que a l'hotel és tan acollidor i s'està tan bé que poc vaig sortir, també us ho dic.
1: Vas gaudir de l'hotel, sí, sí.
0: Clar, de vegades també pues, necessites això, no?
1: Està
0: en un lloc i està tranquil i està relaxat. Allà tenen també una terrassa exterior preciosa amb una piscina sensacional que em va fer també molta gràcia perquè jo em vaig ficar i jo deia, ai, pues l'aigua està calentita. Clar, a veure, La Rioja. Sí que és cert que aquests dies està fent bastant calor, però és un lloc on fa les temperatures són baixes. Llavors, clar, jo deia, pues l'aigua està calentita i clar, ja m'han dit que està calefactada. Perquè al matí fa una mica més de sol, però després per la nit les temperatures baixen molt i em deien, seria impossible que l'aigua s'arribés a escalfar perquè tu et fiquis i estiguis còmoda, no? Llavors està calefactada, jo pensava.
1: A mi, ara que t'escolto, Sònia, m'agradaria explicar que quan la gent diu me'n vaig a La Rioja, en realitat et pots plantejar tres viatges diferents perquè La Rioja... es va dividir en funció de... en tres territoris diferents que tots estan situats a banda i banda del riu Ebre. Si has estat a Aro, es diu Rioja Alta.
0: Exactament.
1: És la zona de les bodegues o cellers més històrics. ¿Vale? Són cellers centenaris, alguns subterranis, ¿vale? hi ha coses, pues, hi ha molt famosos, no? La zona d'Aro, pues, Sant Vicente de la Sonsierra. Després hi ha una altra Rioja, que també és Rioja, que és la Alavesa. Que aquesta està al País Basc, ¿vale? I també està dintre de la mateixa denominació de Rioja, al sud d'Àlava. I allà hi ha, segur que sona La Guàrdia, és una zona on hi ha molts pobles emmurallats, hi ha bodegues molt famoses com el Marquès de Riscal, que està dissenyada per Frangueri, la Isios, que és de Santiago Calatrava, per exemple.
2: Déu-n'hi-do.
1: I després la tercera Rioja, o sigui, dintre del mateix territori que diu me'n vaig a La Rioja, doncs has d'escollir on, no? Està la Rioja Oriental, que antigament es coneixia com a Rioja

0: baja y es la que esté situada més cap a l'est, ¿vale? I bueno, pues aquí en cada lloc el vi és diferent perquè, per exemple, aquí el que es diu la llebre, el clàssic tempranillo, té més cos, és una fruita que més madura perquè tot depèn sempre de l'altitud i de la climatologia. Que ara ho estaves explicant, quan estàs explicant allò de la piscina de la Rioja, he pensat, pues mira, ho explicaré perquè potser
1: Que bo.
0: no tothom ho sap.
1: Ah, interessantíssim.
0: És un territori molt, molt gran.
2: Sí, però que la gent potser no és tan conscient, no? Perquè a mi fins i tot em va passar, no? Si tu ets una mica més experta en la geografia, doncs sí, no? Però si no, és com la Rioja, però clar, te la imagines
0: El que tu
2: i
0: dius
2: és
0: és...
2: això, no? És com explica la Maria José,
1: Sí,
2: sí,
1: molt
2: com arribo,
0: interessant.
2: saps? I com voy, exactament, i d'on me bajo, exacte, sí. I ja, clar, com us deia, doncs el tema del vi allà, doncs és una institució, aquest hotel també em va agradar molt perquè té un restaurant que és espectacular, que es diu Ventilla i és el projecte de dos noms de la cuina espanyola. Són dos germans, que són el Carlos i l'Ignacio Echapresto, i ells són els responsables del restaurant Venta Moncalvillo, que té dues estrelles Michelin o Michelin,
1: Carai.
2: com ho vulgueu dir, i dos sols Repsol, no? Llavors, Ventilla neix com aquesta proposta una mica més relaxada, però seguint mantenint aquest respecte, no?, pel producte, pel territori, per la temporada. És una cuina absolutament que ret un homenatge a l'essència de la Rioja, amb plats que estan elaborats amb ingredients locals, amb una tècnica impecable, una presentació superelegant, però sense artificis. I una de les coses que a mi més em va agradar també és que, per exemple, amb el tema dels esmorzars, jo crec que sí que he conegut molts hotels amb esmorzars molt xulos, però jo crec que aquest està en el meu top 5 d'esmorzars espectaculars d'hotel a la meva vida. Que no he menjat mai, per exemple, o sigui, doncs, un bufet de fruita, no? Però una fruita que tu deies, no, no, és que està tot tan bo i es nota tant que això no ve de càmera, no ve de... És tot tan natural que jo pensava, no? Jo dic, mira, és que jo l'altre dia em vaig comprar unes cireres que m'encanten i que vaig pagar una pasta i allò no sabia res. Jo deia, però era... I allà, clar, jo deia, és que tot és tan sabrós, fan unes truites que dius, a veure, una truita és una truita, ¿vale? Però, clar, allò, l'ou ha de ser tan bo, la patata ha de ser tan bona, amb ceba, no sé, no sé si sou team ceba o no,
1: Jo no
2: però...
1: molt, però bueno.
2: Jo tampoc, David, però clar, és que
1: No,
2: això
1: no,
2: em va
1: clar,
2: fer
1: depèn
2: molt
1: de la
2: aclarit,
1: seva,
2: eh?
1: clar.
2: Jo no era de ostres, jo no era de bacalao, fins que vaig descobrir que de lo que jo no soy és de lo malo.
0: De comer malo.
2: Clar, però quan tu et menges, doncs una bona truita amb ceba, però que
0: Totalment.
2: la ceba és bona, està ben cuinada, està ben putxadeta, No, no, aquello és... Ojo, cuidado, eh?
0: Sí, com la gent que a mi no m'agrada el xampany, perdona, però
2: Clar,
0: és un bon xampany.
2: exacte.
0: I ja
2: Sí,
0: veuràs si t'agrada.
2: és que les coses no agraden, però perquè no estem menjant, doncs, la millor versió d'aquella
1: Sí, sí,
2: cosa.
1: sí.
2: Llavors, a mi em va deixar absolutament fascinada,
1: Que bo.
2: fascinada, perquè a més doncs, et fan al moment plats, doncs molt això, no? Podies demanar-te, per exemple, doncs una truita doncs amb panceta riojana o amb unes setes de la Rioja o no sé, tot tan bo i tot tan ben cuinat que dius, home, és que és una autèntica delícia a esmorzar, no? I com parlàvem abans del tema del vi, una altra de les coses per les que jo destacaria aquest hotel és perquè tenen un wine bar extraordinari, amb una de les col·leccions més importants de vins de la denominació d'origen qualificada Rioja. I allà que encara l'estan ampliant, és una oportunitat única també per descobrir l'enorme diversitat que ofereix aquesta regió, no? Sobretot pels amants del vi, que és el meu cas. I ja per acabar, per
1: Sí.
2: si encara fos poc això, és que també tenen un spa.
1: Mare meva. Jo em
2: I
1: quedaré
2: clar,
1: dormit a
2: imagineu-vos...
1: l'espa, eh? Després de tot això i
2: Després de tot això, el que apetece.
1: amb
2: El
1: la
2: que apetece un
1: panxa
2: spa.
1: ben...
2: Però és
1: Oi,
2: que
1: oi,
2: imagineu-vos el context, no? O sigui, és un spa que està absolutament integrat dins d'aquest castell, entre aquestes parets i murs de

0: pedra, és petitet, però és pues, molt relaxant, molt íntim, i també pues, tenen unes cabines on fan tractaments, i una mica també el que parlàvem abans, allà utilitzen en aquesta àrea de wellness els productes d'una altra de les marques de cosmètica que a mi particularment m'agrada molt, que és Natura Vicé. Tots els productes de bany que s'utilitzen a l'hotel són d'aquesta marca, i clar, això també és un punt molt pues molt a tenir en compte, no? És una molt, molt bona marca, i llavors bueno, que tu arribes allà també al bany, a la teva habitació, i tinguis aquests productes que són tan bons, doncs bueno, també és un plus.
1: Vols dir que pots fer una paradeta abans de caure rodó allà sobre el llit, de que ja la jornada ha estat intensa, encara, doncs, escolta, fins a l'últim moment estàs allò gaudint, que ja es tracta d'això, i tant.
0: Sí, i després, home, pues això, em va quedar una mica de temps, que també això s'ha de fer, per sortir i donar una passejada per Aro, i bueno, pues fer-te allà, doncs, hi ha moltes bodegues, et pots fer allà una ruta de vins, pots anar fent allà unes cates, i pues un vinito i un pincho, un vinito i un pincho.
1: Carai. Home, això és diferent del que deien de passar per l'Aro, Jo de que era una cosa... No, no, aquí al contrari, aquí és meravellós tot, m'agrada. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Aquí res es passa per l'Aro,
1: no,
2: tot
1: no.
2: El detall i especial.
1: Quina meravella, tu. A veure si abans de que tanquem la paradeta, doncs ens podeu seguir fent recomanacions, que aquí sempre les rebem de bon gust, i jo ja em vaig fent una llista. No em donarà la vida, però bueno, si ens ho expliqueu vosaltres, ja. Sònia Martínez, Maria José Cayuela, moltíssimes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé.
0: Apa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. Adéu.

0: Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Fuera el frescor de la primavera. Dentro, nuestras aguas termales. El contraste que tu cuerpo estaba esperando.
2: Escápate a Segura Balneario. Un entorno de relax con tratamientos termales que revitalizan tus sentidos. Ahora es el momento ideal.
1: Tu balneario en Cuencas Mineras de Teruel. Reserva en segurabalneario.es.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
3: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Hi ha una conversa que...

0: para sigilo con el que el Papa recibió ayer a las víctimas de pederastia, a la que llamó plaga. El pontífice recibió en la Nunciatura Apostólica de Madrid solo a 6 víctimas de las miles contabilizadas. Según la Santa Sede, el Papa las escuchó con afecto y atención y mucho secretismo. Al resto de víctimas de pederastia en la Iglesia no se les informó de dónde, ni cuándo, ni quiénes serían. Entraron en coches tintados para que no se les viera y no hicieran declaraciones. Varias asociaciones de víctimas denuncian que las quisieron silenciar. El Papa fue después al Estadio Bernabéu, en el que 70.000 personas volvieron a ovacionarlo, eso ya en público.
1: Moraleja, Marta.
0: El Papa se da un baño de masas con reparaciones a las víctimas escasas.
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Un incendi de grans dimensions ha cremat dues naus de la cooperativa Arcofrut de Lleida. El foc ha obligat a evacuar alguns veïns de Ciutat Jardí i activar el pla Procicat en fase d'alerta. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràniga, bon dia.
4: Bon dia, com estem la jornada avui dimarts, amb un accident des de primera hora a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord talla fins a dos carrils de circulació, provocant un quilòmetre i mig de retencions. Per altra banda, també ja tenim ben formades les cues habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Destacant les retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc la circulació amb molta intensitat a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja tenim congestió habitual per la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, a la C58 amb retencions cap a Barcelona des de Sabadell i lentitud d'un quilòmetre a la C17 a Parets o a la C59 a Caldes de Montbui. També des del Llobregat ja tenim una entrada amb lentitud habitual per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: El dia arrencarà amb sol a bona part del territori i a la tarda els ruixats reapareixeran al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Les temperatures baixant lleugerament, amb màximes de 32 graus a Lleida i 27 a Barcelona, Girona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Un incendi molt aparatós ha cremat fins ben entrada la matinada en una cooperativa agrícola de Lleida i ha obligat a confinar prop de 1.300 veïns del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí. El foc ha començat pocs minuts després de les 10 de la nit, quan milers de palets i caixes de fusta a l'exterior han cremat en un foc que s'ha estès ràpidament a dues de les tres naus de l'empresa Arcofrut. Una ha col·lapsat i la segona està parcialment afectada. L'incendi s'ha pogut estabilitzar ben entrada la matinada, però els bombers avisen que extingir-lo serà més complicat. Joan Josep Bellostes és cap de l'operatiu.
5: Tota la zona de palots ja ha baixat tota la combustió, ara són pràcticament brases, que és el que cremava en un inici, i per tant ens hem de dedicar a aquestes naus i a l'entorn de les naus perquè l'incendi no s'acabi propagant en aquelles que no han estat afectades.
3: En l'operatiu hi participen una quarantena de dotacions dels bombers i més d'un centenar d'efectius. La Guàrdia Urbana ha evacuat preventivament alguns habitatges i el SEM ha atès 4 persones lleus. Ho ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Els veïns que hi ha al costat són veïns i veïnes de Lleida, de l'urbanització de Vilamoncada, se'ls ha demanat que retiressin. En aquests moments estan confinats i, per l'altre costat, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: Estarem atents a l'evolució d'aquest foc. Mentrestant, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Procicat i, de moment, no han transcendit les possibles causes de l'origen de les flames.
2: Más de uno Catalunya.
3: El Papa Lleó XIV viurà aquest dimarts una jornada intensa a Barcelona amb una visita a la catedral i una multitudinària vigília de pregària a l'Estadi Olímpic. Seran els primers actes d'un viatge de 48 hores a Catalunya. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. Després d'aterrar al Prat, el Sant Pare es dirigirà directament a la catedral de Barcelona, considerada l'església mare de la diòcesi. El Papa arribarà per la porta principal, on serà rebut pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella, els bisbes auxiliars i el capítol catedralici en una acte solemne, en què també beneirà el temple amb aigua beneïda. En un ambient de recolliment, Lleó XIV farà una pregària davant el Sant Crist de la Pan i tot seguit es dirigirà al presbiteri on presidirà la celebració des de la seu episcopal. La visita culminarà amb el descens de la cripta de Santa Eulàlia, amb la participació d'un cor en directe en un format semiprivat amb uns 500 assistents, principalment membres de l'Església. Ja a la tarda, l'Estadi Olímpic acollirà una gran vigília de pregària amb un aforament de 40.000 persones i les entrades exaurides. Després d'una primera part més festiva, amb actuacions musicals i testimonis, Lleó XIV farà una volta amb el Papa Mòbil i encapçalarà un acte de pregària amb la lectura de l'Evangeli.
3: El PSC qualifica d'històrica la visita del Pontífex i esquiva qualsevol tema espinós per a l'Església. Els socis parlamentaris i l'oposició, en canvi, posen sobre la taula els abusos a menors o la defensa del català. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
8: Bon dia. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, admet discrepàncies amb el Papa sobre l'avortament o l'eutanàsia, però posa el focus en allò que comparteixen.
9: I aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
8: Mentrestant, socis i oposició reclamen reparar les víctimes d'abusos i reivindiquen la llengua catalana. Són David Cid dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
10: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar.
11: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present com el retorn de la societat que l'acull.
12: Que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua.
8: I finalment, el Partit Popular destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara el Pontífex estan plens de saviesa, veritat i esperança.
3: Doncs l'arribada del Papa coincideix amb una nova vaga general de docents. Des de la Generalitat alerten que respecten el dret a mobilitzar-se, però que la visita del Papa s'ha de poder fer amb tota normalitat. Els sindicats convocants, amb Ustec al capdavant, han convocat una manifestació a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona. És on el Vaticà ha situat el centre de periodistes que faran seguiment de la visita del Papa. Les seves protestes complicaran encara més el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra, i és que més de 5.600 agents es desplegaran per protegir el Sant Pare i alhora hauran de garantir el dret a vaga dels docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que intentaran conciliar les dues coses.
13: Però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
3: Parlon no detalla com actuaran els Mossos si finalment els docents intenten boicotejar l'arribada del Papa a Barcelona. Informació en format més breu. Un home mort aquest migdia en un accident a Lloret de Mar a la C-63 després d'un xoc frontal entre dos vehicles. La víctima és el copilot d'un dels cotxes. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta. L'altre conductor n'ha sortit il·lès i amb aquesta víctima ja són 57 les morts a les carreteres catalanes aquest any. Més coses. Tres persones han resultat ferides en l'esfondrament parcial d'un edifici que ha tingut lloc aquest dilluns a Tortosa. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i que les dues persones que ha calgut extreure, que havien sofert traumatismes, han estat arrossegades per l'esfondrament.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
14: Bon dia. El barcelonista Ronald Araujo va fer ahir un viatge express a Barcelona per ser tractat pels fisioterapeutes del Barça d'unes molèsties al basso. El central ja ha tornat a la concentració d'Uruguai per continuar preparant el Mundial. A les 8 de la tarda, al Palau Blaugrana, primer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet entre el Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife. A les 9 de la nit, segon match de les semifinals al play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, on el Barça visita la pista Movistar Inter després de guanyar el primer partit dissabte al Palau Blaugrana. En cas de victòria barcelonista, passaria a la final. Paula Badosa perd el seu debut al torneig de tenis de Herzogenbosk davant l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6.
3: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya.
15: Hola.
16: Hola.
17: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-8255.

0: Ha considerat històrica la visita del Papa aquest dilluns al Congrés dels Diputats i ha subratllat el to serè de proposta positiva del discurs del Lleó 14 davant dels diputats. Ha destacat, per exemple, que hagi dit no a la desqualificació de l'adversari o al fet que la veritable pau es troba en el reconeixement de l'altre i de les seves diferències. També ha apuntat la proposta de l'humanisme cristià del Pontífex davant la crisi moral i política d'Occident i d'Europa. Vale Pino ha presentat aquest dilluns la renúncia com a alcalde de Torredembarra en virtut del pacte de govern que van signar a inici de legislatura Esquerra Republicana, Partit Socialista i Junts. L'acord establia que el primer any de mandat el batlle seria Eduard Rovira, d'Esquerra Republicana. Després agafaria el relleu dos anys Vale Pino, del Partit Socialista, i l'últim any correspondria de nou als republicans de la mà, en aquest cas, de Raül García. Així, aquest dissabte, García prendrà possessió del càrrec en un nou ple extraordinari. El fins ara edil socialista ha destacat la bona entesa entre els tres socis de govern i ha afirmat que això els ha permès executar el full de ruta que havien previst per la legislatura. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament parcial d'un edifici que ha tingut lloc aquest dilluns cap a 4:45 de la tarda al carrer Santa Anna de Tortosa. Els bombers han enviat 5 dotacions a la zona. En un principi s'havia parlat de 3 afectats, però posteriorment fons municipals han precisat que només han estat 2 que han hagut de ser extrets d'entre la runa abans de poder-los posar en mans dels serveis sanitaris. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i que els 2 afectats, que haurien sofert traumatismes, han estat arrossegats per l'esfondrament. L'Ajuntament de Tarragona ha creat un mapa de punts d'observació per contemplar l'eclipsi total solar del pròxim 12 d'agost. Els espais s'han distribuït per diferents zones de la ciutat amb l'objectiu que es pugui veure el fenomen en algun lloc proper de les llars i per evitar els desplaçaments al màxim. Els 6 punts escollits són el Parc de l'Anella Mediterrània, amb un aforament per 10.000 persones, el Solà, proper al barri de Buenos Aires, a Bona Vista, amb un aforament d'unes 15.000 persones, la Marina Port Tarracó, amb espai per acollir fins a 20.000 persones, el Parc Francolí, per a 1.500, el Camp de Futbol de Sant Pere i Sant Pau, amb un aforament de 4.000, i l'aparcament de Ses Salades, preparat per acollir fins a 7.000 persones. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per més d'1 amb Carlos Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Pam pom petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pom petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim pam pum petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim pam pum petards. T'estem esperant.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Escolta el proper dimecres a la ciutat, l'Espai de la Ciència. Patrocina l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
8: ¿De cuánto estamos hablando?
7: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así.
10: Un programa de sexo que habla de... y hasta de... y si nos da tiempo de...

0: Las 8 y 20, 7 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
1: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
2: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dimarts 9 de juny, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha considerat històrica la visita del Papa al Congrés dels Diputats i ha subratllat el to serè i de proposta positiva del discurs de Lleó XIV davant dels diputats. Ha destacat, per exemple, que hagi dit no a la desqualificació de l'adversari o al fet que la veritable pau es troba en el reconeixement de l'altre i de les seves diferències. També ha apuntat la proposta de l'humanisme cristià del Pontífex davant la crisi moral i política d'Occident i d'Europa. I el compendi ha assegurat que ha fet de la doctrina social de l'Església, fonamentada en la dignitat de la persona humana des de l'inici fins al final. Alhora, Planelles ha celebrat la proposta evangelitzadora i de diàleg constructiu.
3: Podem dir que hem viscut una jornada històrica. D'una banda, la seva trobada en el Congrés dels Diputats, la seu del Parlament, la seu de la democràcia. Té un to serè de proposta positiva. Hem vist un papa que proposava positivament la veritat i un munt de coses. Un discurs convincent, un diàleg constructiu, fonamentat en la pau i en la dignitat de la persona humana.
2: Valé Pino, del Partit Socialista, ha presentat aquest dilluns la renúncia com a alcalde de Torredembarra en virtut del pacte de govern que van signar a inici de legislatura, Partit Socialista, Esquerra Republicana i Junts. L'acord establia que el primer any de mandat el batlle seria Eduard Rovira, d'Esquerra. Després agafaria el relleu dos anys Valé Pino, del PSC, i l'últim any correspondria de nou als republicans, de la mà, en aquest cas, de Raül García. Així, aquest dissabte, García prendrà possessió del càrrec en un nou ple extraordinari. El fins ara, dir el socialista, ha destacat la bona entesa entre els tres socis de govern i ha afirmat que això els ha permès executar el full de ruta que havien previst per la legislatura.
4: Aquesta generació que vam entrar el 2015 vam entrar amb aquesta màxima de donar estabilitat i entendre que per damunt de les sigles i dels partits, que està molt bé, que no, ningú ha de renunciar a res, està aquesta estabilitat. I buscar i anar cercant la manera d'entendre'ns en cada un dels punts, jo crec que és un encert i que tant de bo nosaltres voldríem que fos exportable a tots els municipis, perquè al final qui paga les conseqüències de la inestabilitat o de les crisis sempre és el municipi i els projectes de futur.
2: Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament parcial d'un edifici que ha tingut lloc aquest dilluns cap a 4:45 de la tarda al carrer Santa Anna de Tortosa, segons han informat els bombers. El cos d'emergències ha enviat 5 dotacions a la zona. En un principi, els bombers havien parlat de 3 afectats, però posteriorment fons municipals han precisat que només han estat 2 que han hagut de ser extrets d'entre la runa abans de poder-los posar en mans dels serveis sanitaris. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i que els 2 afectats, que haurien sofert traumatismes, han estat arrossegats per l'esfondrament. Són les 8 i 23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
5: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
6: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
5: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
7: El Complex Industrial de Repsol a Tarragona patrocina El Temps.
8: Bon dia. Avui continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus de Tortosa, 30 a Gandesa, 29 graus a Reus, 27 a Tarragona i 20

0: 16 graus al Vendrell. Pel que fa al vent, destaquem mestral amb intensitat moderada a la meitat sud. És una informació d'AEMET.
1: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació, a Tarragona i Reus 21 graus, a Tortosa 20, a Valls 18 graus.
2: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Continuem amb més notícies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 119 ambulàncies noves al Camp de Tarragona amb la posada en marxa del nou model assistencial i de transport sanitari en aquesta regió, que arrenca a partir de la mitjanit d'aquest dimarts. El desplegament suposa una inversió de més de 155 milions d'euros per als propers 5 anys i permet reforçar i renovar el conjunt de recursos assistencials del territori, millorant la cobertura sanitària i la capacitat de resposta davant situacions d'urgència i emergència. Així s'incrementa un 12% el nombre total d'ambulàncies, passant de 106 vehicles a 119. A més, el nou model també incorpora noves tipologies de vehicles i reforça la cobertura assistencial amb més hores de servei. L'Ajuntament de Tarragona ha creat un mapa de punts d'observació per contemplar l'eclipsi total solar del pròxim 12 d'agost. Els espais s'han distribuït per diferents zones de la ciutat amb l'objectiu que es pugui veure el fenomen en algun lloc proper de les llars i per evitar els desplaçaments al màxim. Els 6 punts escollits són el Parc de l'Anella Mediterrània, amb un aforament per a 10.000 persones, el solar proper al barri de Buenos Aires, a Bonavista, amb un aforament d'unes 15.000 persones, la Marina Port Tarracó, amb espai per acollir fins a 20.000 persones, el Parc Francolí per a 1.500, el Camp de Futbol de Sant Pere i Sant Pau, amb un aforament de 4.000 i l'aparcament de Ses Salades, preparat per acollir fins a 7.000 persones. Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb el llançament de la xarxa de rutes del vi, un projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades que agrupa les 9 rutes del vi del territori. Alella, Conca de Barberà, Empordà, Lleida, Penedès, Pla de Bages, Priorat Montsant, Deu Tarragona i també Terra Alta. La xarxa de rutes del vi és una oportunitat per a treballar de manera cooperada compartint estratègies i projectes de promoció que posicionin l'enoturisme al món, ha afirmat el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavi Lluc. Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat que Catalunya és una potència enoturística amb una oferta de gran qualitat que atrau centenars de milers de visitants cada any.
3: Mireu, 400 cellers oberts al públic. 400 cellers. És una autèntica barbaritat. Una oferta cultural, paisatgística, enogastronòmica, com us he dit, de primera línia. I 700.000 visitants a dia d'avui que ens venen a veure cada any. Quasi viu un milió de persones que estic convençut que aconseguirem que sigui un millor i que ho superarem molt en breu.
1: Aquest dimarts arrenquen les Pau 2026 per a 4.435 alumnes de les comarques tarragonines. Són uns 300 més que l'any passat. D'aquests 4.000

0: Són estudiants de batxillerat 511, venen de cicles formatius. Unes proves que arrenquen avui i s'allargaran fins al dia 11 al llarg de 26 tribunals repartits per les comarques del Camp de Tarragona. Enguany, com a novetat, s'incorpora una prova pilot de controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena. L'Associació Sediments, Ecologistes en Acció i CGT de les Terres de l'Ebre han exigit increment substancial dels recursos previstos a la mobilització de sediments en el pròxim pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Aquesta és una de les principals al·legacions que han presentat conjuntament a l'esquema de temes importants per al quart cicle de la planificació hidrològica, el 2028 al 2033. Lamenten que únicament es preveu destinar un 0,25% dels recursos de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a efectuar proves, lluny del 30% assegurant de països com França, Estats Units o Japó. Critiquen també la inacció del govern central i que la taula de consens que aplega regants i ajuntaments deltaics no hagi fet cap proposta de gestió de sediments. Fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: En las madrugadas de los viernes se abre un espacio para la cultura, una charla para opinar sobre tus películas favoritas, libros imprescindibles, canciones que forman parte de tu vida, series que no te puedes perder. La Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Un programa entretenido con anécdotas y recomendaciones literarias y audiovisuales. Los viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Día 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Casetes, Arbós, Bellvell, Vendrell, Coma-ruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus, busca'ns! Pim pam pum petards, t'estem esperant!
1: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
2: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
3: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
5: Hi ha nits en què el cel és molt clar, i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
6: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
5: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
7: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
8: ¡Buf! Estoy aburridísima.
9: Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
10: ¿De dónde vienen?
11: De Londres, señor.
10: ¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
9: ¿O una gran gesta en la Edad Media?
12: ¡Mostraos, he dicho!
13: De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
9: O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
14: ¡Es usted! ¡Sherlock!
15: Holmes, por favor.
16: Sherlock Holmes.
9: Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
17: Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
9: ¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
18: ¡Venga, vamos!
17: La función está a punto de comenzar.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
19: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingus Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
2: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
1: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
4: sí.
3: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
3: Veus?
4: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
6: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio. Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensadas para ti. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Tarragona.

0: Ràdio Noche. Nits de ràdio amb David Cervelló. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
1: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
2: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, onda.cat/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. onda.cat/Catalunya. Més i millor.

0: de Chicago, el va col·locar en la seva etapa de la primària, de l'educació primària, com el millor del seu curs. Vull dir que ja va apuntar de maneres. Va cursar els estudis d'educació secundària al Seminari Menor Sant Agustí d'Olan, a Michigan, als Estats Units d'Amèrica. Es va graduar el 1973 i després va iniciar els estudis de matemàtiques i de filosofia a la Universitat Villanova, a Filadèlfia, on va obtenir...
1: No Villanova, eh?
0: No, no Villanova i la Geltrú.
2: Villanova i la Geltrú,
0: Villanova, a Filadèlfia. Allà va obtenir la llicenciatura el 1977, la doble llicenciatura. Per tant, és un matemàtic, és també un papa matemàtic. Eh? Va cursar els estudis de teologia a la Catholic Theological Union de Chicago, on va obtenir la llicenciatura en Sagrada Teologia.
1: Que no és fàcil, aquesta carrera. Eh?
0: No sé què pregunten. Bueno, no, clar, no, per no, Déu, no. Clar.
1: No? Home, com a mínim t'has de llegir la Bíblia uns cops. Això sí.
0: Amb 27 anys va ser enviat pels seus superiors a cursar estudis de dret canònic a la Pontifícia Universitat Sant Tomàs d'Aquino, a Roma, on va obtenir la llicenciatura en dret canònic l'any que vaig néixer jo, el 1984, i el doctorat també, eh? També en dret canònic, el 87, amb una tesi titulada El rol del prior local a l'ordre de Sant Agustí Laude. Ha arribat a dominar 6 idiomes, espanyol, ho hem escoltat aquests dies, anglès, italià, francès, quichua i portuguès. Demà veurem si ens sorprèn amb el català. Coneix, evidentment, el llatí i una mica l'alemany. I una curiositat més, que ens descobria dissabte la gran amiga Pilar Eire al seu turno de guàrdia aquí a Hello.
3: También me han contado que este papa es un poco fashion victim, que le gusta la ropa, que ha rescatado, por ejemplo, esta cruz que lleva aquí en el cuello, que es una cruz bastante pesada, la ha rescatado. A mí me encanta este papa. Sí. Creo que es lo que la Iglesia necesita en estos momentos. Bueno, yo estoy hablando como católica porque soy creyente.
0: Claro, Pilar. El papa Lleó XIV és fanàtic dels White Sox, del futbol americà.
1: I del Madrid, més que del Barça.
0: Ah, sí, sí.
1: Que això, és una... això ens ha quedat clavat, eh? Aquí
2: se li haurà de perdonar.
0: Però sí, jo no, el que no accepto és que una persona que té un càrrec com la seva digui, no, jo com a Robert parlo d'una manera, bueno, i com a Lleó 14 no.
1: Està en el seu dret,
0: tu,
1: no?
0: Lleó 14 tota l'estona.
1: Què preguntes a l'audiència? De quin equip és?
2: No.
1: O si li agrada la moda? És aviam, un fashion victim.
2: No. Avui a la pregunta deixem una mica en pau al papa,
1: sí,
2: que ja en parlarem molt i molt en les properes hores, i avui aprofitem un dia mundial per fer la pregunta del dia, i és que avui es celebra el dia de l'ànec Donald.
0: Com ho feia allò?
1: Així no feia.
0: No feia així?
1: Com?
0: Veure,
1: així
0: home,
1: més,
0: home.
1: Així més.
2: Bueno, aquest dia es celebra cada 9 de juny, perquè el 9 de juny, però de 1934, es va produir la primera aparició del que és un dels personatges clàssics per excel·lència de l'univers Disney, amb permís del Big Boss Mickey Mouse. Aquest ànec, amb una veu característica que tots i totes hem intentat imitar alguna vegada, és estimat per molts de nosaltres, però com que el món Disney té tants i tants personatges, doncs avui volem que escolliu quin és el vostre personatge o la vostra pel·lícula Disney favorita.
1: És una mica el cunyat, eh?
2: El cunyat?
1: No, el pató Donald.
2: La imitació del Donald.
1: No,
2: ja ha quedat una mica enrere.
1: El personatge...
2: Ah, sí, és una mica cunyadet. I a més, tot li surt malament. Des dels que... Hi ha mil personatges, des dels que esmentava Mickey, Minnie, l'ànec Donald, passant per Aladdin, el rei Lleó, Pocahontas, la Sireneta, Winnie the Pooh, Andy o Buzz Lightyear de Toy Story, els més recents, Elsa de Frozen, Stitch de Lilo i Stitch, Rapunzel... En fi, que me'n deixo moltíssims. Per això, volem que ens els digueu vosaltres. Vinga, va, notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quin és el vostre personatge o pel·lícula Disney favorits? 676-760908.
1: Una pregunta més que avui ve amb regal.
2: Així és, va amb regal, no per anar a veure a l'ànec Donald ni a cap dels personatges, sinó que tenim dues entrades dobles per gaudir del concert de Sabrina Gárdez i Bernardo Rimbó aquest divendres 12 de juny a 8:15 de la tarda al Petit Palau del Palau de la Música. Amb una combinació inusual de soprano i guitarra romàntica, Gárdez i Rimbó presenten un recital que posa en relleu la vocació internacional de la música espanyola entre els segles XVIII i XIX. Una proposta fresca i original interpretada per dos joves talents que podreu optar a gaudir si responeu a la pregunta del dia. Recordem el vostre personatge o pel·lícula Disney favorits al 676-760908. Sabrina Gárdez i Bernardo Rimbó al Petit Palau aquest divendres a 8:15.
1: Montse Valls, ràpidament, perquè sé que tens ganes de respondre aquesta pregunta. Quin és el teu personatge Disney preferit?
4: La meva personatge és femení, és l'Aurora de La Bella Durmiente, perquè m'encantaria ser ella per dormir tot el que ella dorm.
1: En
0: sèrio? Jo també m'identifico molt ben vella, eh?
4: Era la meva princesa preferida de petita, juntament amb la Sirenita, perquè m'encantava nedar. Llavors jo...
1: Ja he fatal la Sirenita.
4: Llavors, sí.
1: Doncs aquest és el personatge preferit de la Montse. Quin és el vostre? 676-760908. Després us pregunto a vosaltres, nois, que també

0: Tinc curiositat. Vinga. Mentrestant, repassem l'actualitat que ve carregada.
1: Sí, avui té-la.
0: Doncs el Papa Lleó 14 està a punt d'aterrar aquí a l'aeroport de Barcelona. Comença en uns minuts la seva agenda a la capital catalana i el reben autoritats catalanes, entre ells el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
1: Una rebuda que es farà amb un dispositiu de seguretat d'alt nivell, amb agents dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil, que treballen conjuntament tots amb la Policia Vaticana. S'han activat controls reforçats, vigilància aèria i inhibidors de drogues. Ara està previst, quan un cop arribi el Papa Lleó 14 aquí a Barcelona, que la comitiva papal es dirigeixi cap al centre de la ciutat, on farà la primera parada a la catedral i allà saludarà autoritats eclesiàstiques i farà una breu pregària.
0: Doncs veient quin és l'ambient al voltant de la plaça de la catedral, està el nostre company, el Marcos Díaz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez. Marcos, què tal? Molt bon dia. Hi ha molta gent per allà o què?
2: Molt bon dia, Míriam. Doncs sí, déu-n'hi-do. Aquí ja podem parlar de milers de persones que s'han reunit, que estan reunides a la plaça de la catedral davant de les portes per rebre el pontífex. La seva arribada està prevista, com dèieu, per a la una del migdia i, mentrestant, les famílies de joves i gent de totes les edats que s'han aplegat a les portes de la catedral fan temps xerrant entre elles, entonant càntics de benvinguda. De fet, podem veure una pancarta en un lateral de la façana de la catedral que dibuixa l'Esperit Sant amb diferents valors humanistes com pau, hospitalitat, diàleg, diversitat, convivència o solidaritat. Tot i que avui no és un dia que faci de moment, ara ja està sortint el sol, però fins fa uns minuts encara no el vèiem, ni tampoc fa molta calor, sí que algunes persones han vingut preparades, han vingut preparades amb aigua, amb parasols i també amb vanos. L'ambient que es respira és d'alegria, entusiasme, il·lusió i de molta fe.
3: Sí, venimos con las nietas y, bueno, para vivirlo un poco en persona.
4: Nada, que venimos a verlo, a ver, porque como es tan intrigante esto, pues bueno, vamos a ver lo que es.
5: Quedamos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
6: Pues mira, para nosotros es un germen de esperanza, de que todavía hay mucha gente que seguimos teniendo fe.
2: I Míriam, com a anècdota, us explicaré que estem en el bell mig del barri gòtic, sí. Hi ha molts turistes també, i sembla mentida, però hi ha persones que encara no saben ben bé tota aquesta multitud de gent que està aquí reunida davant de la catedral. Quin era el motiu? Ens ha preguntat una noia que segurament està fent turisme a Barcelona, què és el que està passant hoy aquí.
0: Doncs que...
2: explicar, doncs, que ve el Pontifax.
0: Sí, que es preparin perquè els propers dies seran complicats per moure's per Barcelona. Marcos Díaz, moltíssimes gràcies.
2: No m'acomiades tan ràpid, Míriam, perquè avui sí que responc la pregunta del dia.
0: No tenim personatge temps, favorit, avui és el... em matareu. Digues, quin és el teu personatge?
2: Favorit, el Goofy, pel·lícules, ah. El Libro de la Selva i Robin Hood.
0: Ah, molt bé, molt xules, molt xules, sí, tant. Marcos Díaz, gràcies.
2: A vosaltres, abraçada.
0: I l'arribada del Papa coincideix amb una nova jornada de vaga dels docents i d'altres col·lectius que reclamen des de fa mesos millores de les condicions laborals.
1: Sí, és una protesta unitària transversal que està sent vigilada de molt a prop pels cossos de seguretat.
0: Doncs per saber com avança la mobilització, quin ambient s'està vivint i com els Mossos d'Esquadra estan fent tot el possible perquè no afectin els actes previstos per avui, connectem amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda, explica'ns on et trobes ara mateix.
7: Bona tarda, Míriam. Doncs sí, ara mateix milers de persones, entre docents, bibliotecaris i treballadors de l'Ajuntament de Barcelona, omplen la Gran Via, travessant amb un ambient festiu, diríem, la plaça Universitat. Estem situats al cap d'aquesta marxa lenta iniciada a plaça Espanya, amb destí al Parlament, i en segueix una marea groga que s'allarga a diverses illes de l'Eixample de Barcelona. Els docents són els majoritaris i han sortit als carrers per denunciar la contradicció que els genera la visita del Papa. No entenen com el govern gasta milions d'euros en rebre'l amb una crisi oberta en el sector educatiu. Yolanda, assegures la portaveu d'Ustec.
8: Per l'educació sembla que no hi hagi pressupost per poder, doncs, tirar endavant donar resposta a totes les mancances que tenim a l'educació, però en canvi hi ha milions i milions i milions de pressupost perquè vingui un senyor que no representa uns valors ni educatius ni socials.
7: Entenc que sentiu de fons els crits reivindicatius de milers
0: sí,
7: de persones, moltes d'elles sí, reivindicaven a Onda Cero que estan disposades a allargar les protestes fins que el govern resolgui els problemes que afronta el sector educatiu en el seu conjunt.
9: perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els

0: nens pateixen a l'aula.
1: Bueno, estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
2: I coincidint avui amb l'arribada del Papa, els sindicats convocants ens han explicat que no tenen previst boicotejar de cap manera els actes previstos durant la jornada d'avui, simplement volen reivindicar el que porten mesos fent ja. I a nivell de seguretat, què és el que està fent la policia per evitar aquest possible o hipotètic boicot? Doncs davant nostre hi ha una desena de furgones plenes de Mossos d'Esquadra i banda de la Gran Via, cada vegada que arribem a un carrer diferent es posa una línia de gens per evitar que en el cas que volguessin els docents es puguin desviar més enllà de la Gran Via. Així que aquesta és la realitat a hores ara en una manifestació que travessa la Gran Via de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa aquí a Catalunya.
3: Doncs estarem molt pendents. Va, Ricard, quin és el teu personatge Disney preferit? Va, ja que el Marcos ho ha dit.
2: No sé si m'equivocaré, perquè no sé si és a Disney o no, però sóc molt fan de Rayo McQueen.
3: Doncs jo crec que és de Pixar, no és de Disney.
4: Potser és Disney, no? Pixar o algo.
3: Bueno, va, acceptem
2: no
3: com a,
2: si
3: com a
2: no.
3: Disney. Molt xulo, també. Ricard, gràcies.
2: Adéu, Míriam.
3: Arriba el Papa Lleó 14 a Barcelona, hi ha manifestació de docents, i a tot això, per si això és poc, coincideix avui amb el primer dia de les proves d'accés a la universitat.
5: Sí, enguany les fan més de 45.000 alumnes, i com a novetat aquest any els alumnes han hagut de passar per primera vegada per uns detectors de dispositius electrònics abans d'examinar-se per evitar que copiïn.
3: Doncs des de primera hora la nostra companya, l'Anna Utiel, està al campus nord de la Universitat Politècnica de Barcelona. Anna, com ha anat l'inici d'aquestes proves?
6: Bon dia, Míriam. Doncs mira, ara fa mitja hora que ha començat el segon examen de la jornada, que és el de llengua estrangera, anglès per la majoria, tot i que també es pot fer francès, alemany. En qualsevol cas, el primer examen ha estat el de castellà, que segons els alumnes ha estat força senzill, en general n'han sortit contents. I encara abans podríem dir que hi ha hagut d'alguna manera un altre examen, que ha estat el d'arribar a temps a l'ESPAU, tenint en compte que la mobilitat es preveia complicada. Ha estat una prova superada, entre altres coses, perquè finalment no hi ha hagut grans incidències en el trànsit, ni viari ni ferroviari, però també per la previsió dels centres. Escoltem dos docents i tres estudiants.
7: Els hem convocat a les 7 en lloc de 7:45, que és el que fèiem cada any.
8: S'ha quedat una mica més d'hora, i han arribat tots sense cap mena de problema.
9: Havíem quedat molt d'hora, a 7:45, per arribar tots bé i no hem tingut cap problema.
10: Hem vingut molt aviat, però bé, bueno, tampoc prou, perquè he sortit a les 6:30.
6: Molts professors, com aquests que sentíem ara al principi d'aquest tall d'àudio, han decidit no fer vaga avui per fer costat als seus alumnes en un dia tan important, cosa que els alumnes han agraït. I pel que fa a la novetat dels dispositius mòbils que comentava ara amb la Montse, doncs en general ha estat ben rebuda. Els alumnes diuen que així hi haurà més justícia perquè no hi haurà estudiants que copiïn.
3: Doncs molta sort a tots els estudiants. Anna, quin és el teu personatge Disney?
6: Jo sóc molt de Stitch, de Lilo i Stitch.
4: Ai, m'encanta!
6: És una mica Pixar, també. Oi,
3: és igual, ho acceptem, també. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, fins ara.
3: I, Montse Valls, gràcies a tu i a tot el desplegament dels serveis informatius, perquè on està l'actualitat està Onda Cero. Gràcies, Montse.
6: A vosaltres.
11: Això és La Ciutat.
12: Hola.
13: Hola.
14: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: A Onda Cero, La Ciutat.
3: Ara és l'hora d'entrar a la presó, un lloc on hi ha moltes històries, cadascuna diferent, però que conflueixen al centre penitenciari, on també hi ha projectes de futur, esperança i fe. Un sentiment religiós que serà atès en primera persona pel Papa Lleó XIV, que en la seva visita aquí a Catalunya farà una parada molt poc habitual, entrarà a la presó de Brians 1 per trobar-se amb els interns.
15: Serà una visita breu d'uns 20 minuts, però carregada de simbolisme, pensada sobretot per fer arribar un missatge de proximitat i esperança a persones que sovint se senten invisibles. Ara descobrirem què suposa això pels interns dels centres penitenciaris que formen part de la comunitat catòlica, i ho farem de la mà d'un home que les presons se les coneix molt bé i que està molt emocionat i molt joiós amb la visita del Sant Pare.
3: És el Jesús Bel, capellà de Brians 1, referent de la pastoral penitenciària i l'home que viurà en primera línia aquesta visita.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 9 de juny, dia d'inici de les PAU, les proves d'accés a la universitat. A la província de Tarragona, 4.435 estudiants estan cridats a les proves d'accés. Són 260 alumnes més respecte a l'any passat, quan van ser 4.175. D'aquests 4.435, 3.924 venen de batxillerat, 511 venen de cicles formatius. En global hi ha 26 tribunals, repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Quatre d'aquests tribunals són nous per tal de donar resposta als instituts del Baix Penedès, ja que només van poder-hi fer la selectivitat el 2020 per l'excepcionalitat de la pandèmia. Ja han fet els primers exàmens. Escoltem dos alumnes valorant l'examen de castellà.
2: Sí,
3: jo no estava massa nerviós i l'examen, teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'examen.

0: dels altres anys, però bastant assequible.
1: Ens havíem preparat bé.
2: Una novetat enguany, l'utilització d'una quinzena de detectors de dispositius electrònics en el marc de la prova pilot. Escoltem Pere Millán, coordinador de l'ESPAU a Tarragona.
3: I a partir d'aquí el que fem és, de forma aleatòria, passem amb aquests detectors per veure si hi ha algun tipus d'emissió, radiofreqüència, des d'algun punt. I això ens podria donar algun indici que potser hi ha algun dispositiu ocult. I bueno, per allà amb més atenció, pues, a veure si és realment així o què hem de fer. En cas de que detectem alguna persona que està utilitzant aquests dispositius, es considerarà que està copiant l'examen, com podria ser també si li trobem un full de paper amb una xuleta clàssica, i això comportaria automàticament un 0 en aquell examen i possibilitat de suspendre tota l'ESPAU en cas de la gravetat del fet que detectem.
2: Dia també el d'aquest dimarts, el de la primera jornada del Papa a Catalunya, aterrat fa uns minuts a l'aeroport del Prat. Al voltant de la presència del Papa al Congrés dels Diputats, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha considerat històrica aquesta visita i ha subratllat el to serè i de proposta positiva del discurs de Lleó XIV davant dels diputats.
4: Podem dir que hem viscut una jornada històrica. D'una banda, la seva trobada en el Congrés dels Diputats, la seu del Parlament, la seu de la democràcia. Un to serè de proposta positiva. Hem vist un papa que proposava positivament la veritat i un munt de coses. Un discurs convincent, un diàleg constructiu, fonamentat en la pau i en la dignitat de la persona humana.
2: Més coses. Reus ha inaugurat una escultura dedicada a la figura d'Antoni Gaudí, situada al Fossar Vell, als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. És obra de l'escultor Joan Serramià i ha estat impulsada per l'associació Amics de Gaudí de Reus. El picapedrer que hi ha treballat és Joan Mateu i la foneria que hi ha participat és Gimfer. L'obra es compon de dues peces, una figura de bronze i una base de pedra. La figura té una alçada d'1,9 metres i representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela en guix la façana del Santuari de Misericòrdia, un projecte que va iniciar, però que no va acabar desenvolupant. I acabem el repàs a l'actualitat explicant que Vale Pino, del PSC, ha presentat aquest dilluns la seva renúncia com a alcalde de Torredembarra en virtut del pacte de govern que van signar a inici de legislatura Esquerra Republicana, PSC i Junts. L'acord establia que el primer any de mandat el batlle seria Eduard Rivera, d'Esquerra, després agafaria el relleu 2 anys Vale Pino, del PSC, i l'últim any correspondria de nou als republicans de la mà de Raúl García. Un Raúl García que prendrà possessió del càrrec en un nou ple extraordinari aquest proper dissabte. El fins ara edil socialista ha destacat la bona entesa entre els tres socis de govern.
5: Aquesta generació que vam entrar el 2015 vam entrar amb aquesta màxima de donar estabilitat i entendre que per damunt de les sigles i dels partits, que està molt bé, que no, ningú ha de renunciar a res, està aquesta estabilitat i buscar i anar cercant la manera d'entendre'ns en cada un dels punts, jo crec que és un encert i que, tant de bo nosaltres voldríem que fos exportable a tots els municipis, perquè al final qui paga les conseqüències de la inestabilitat o de les crisis sempre és el municipi i els projectes de futur.
2: Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'Emet, Noelia García.
6: Bona tarda. Avui dimarts, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Tortosa, 30 a Gandesa, 29 graus a Reus, 27 a Tarragona i 26 graus al Vendrell. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Demà dimecres baixaran lleugerament les temperatures. Màximes de 31 graus a Tortosa, 30 a Reus, 28 graus a Tarragona i a Gandesa i 26 graus al Vendrell. Demà tindrem un cel més ennuvolat i durant el matí no es descarten precipitacions febles. A la tarda s'obriran clars. Baixaran les temperatures mínimes, 18 graus a Tarragona, 16 a Reus i 13 graus a Gandesa. És una informació d'AEMET.

0: Anem a parlar una estoneta de llibres amb la nostra llibretera de confiança, que és la Júlia Albesa, de la llibreria La Irreal de Tortosa. Júlia, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Escolta, estava pensant ara que encara no havíem obert, perquè oficialment no estem. A l'estiu, no, però a veure... a nivell meteorològicament parlant, ja estem a l'estiu. Llavors, i fins i tot l'esperit ja és una mica d'estiu. Podríem obrir ja literatura d'estiu. Sí, jo crec que l'ambient
1: ja
0: se nota total.
1: Ja, però què és literatura d'estiu? Perquè molta gent a la literatura d'estiu és aquella que s'emporta els grans totxos, sí, que no es pot llegir en tot l'any. I hi ha alguns que prefereixen novel·les superlleugeres per emportar-se a la platja. Llavors, jo què és en... literatura d'estiu?
0: Sí, aquest és un meló que acabes d'obrir. Jo estic més en cosa lleugereta, eh? En no llegir-te, no sé, mira, tinc per casa les memòries de Churchill, més de 2.000 pàgines. Ostres, això literatura d'estiu en principi no seria.
1: Claro, pues yo a tu et recomanaria El blues de la fi del món de Edgar Queret, que és una sèrie de contes. A mi els contes no m'entusiasmen, però en estos contes m'han donat la vida durant tot un diumenge que vaig estar... Això, de que de panx al sol. I són tot de contes que t'expliquen la forma que té ell de veure la vida, el mur, no?, de la realitat que tan oscura que mos toca veure avui en dia, posificar el seu toc d'humor. Llavors, la veritat és que són un seguit de contes que t'explica l'amor, el punt de vista de l'amor, de la guerra, no?, entre Palestina i l'Iran, que està passant, no?, avui en dia, perquè ell és un escriptor que va néixer a Tel Aviv l'any 67, i la veritat que és una realitat que li toca de molt de prop. També hi ha contes que explica, no?, les relacions paterno-filials, també explica, pues, com la tecnologia ens afecta avui en dia, però són contes que estan escrits d'una forma que et fa petar el cor, perquè ho diu d'una manera que al final te fa veure escletxes d'esperança i de vida més enllà de l'obscura realitat que al final diràs que ens toca viure, no? I a vegades, pues, este pessimisme mos abassaga a tots, i va bé al final llegir algo que doni una mica d'esperança.
0: Com es diu el títol?
1: El blues de la fi del món, de Edgar Queret. De fet, va sortir Quimonzo, Pàmies, alabant, no? I la veritat és que tenen tota la raó del món. És un llibre per emportar-te, és una sèrie de contes, editat per la Segona Perifèria, que està fent una feina brutal.
0: Molt bé. El blues de la fi del món. Què més tens per aquí?
1: Doncs mira, un altre llibre que em vaig agafar molt de forma molt... molt gelosa, perquè jo tot el que diuen les xarxes socials al final, pues, t'ho agafes tot en pinces, però resulta que em va agradar molt. És Principio, Medio y Fin, de Valeria Luselli. És sobre la nova editorial que ha aterrat aquí a Espanya, però que porta molts anys ja al mercat a Itàlia. De fet, és una de les clàssiques, és com si parléssim aquí de Planeta. I és un llibre que qüestiona el principi, medio i fin. Està en castellà per en esta editorial, en català està en l'editorial, també la podeu trobar, i és la història d'una mare i una filla que van a recercar els seus orígens a Sicília. La mare va tindre la xiqueta molt jove i se va juntar amb un home que també tenia un fill, i al final, pues, l'amor s'acaba i elles se'n van, i la mare és escriptora, no? I en la búsqueda, no?, d'ella mateixa, de com... pues, palpantar una realitat nova, un nou espai, no?, que ocupar, decideixen, pues, agafar totes les presentacions del llibre club de lectura que es pot trobar al voltant del món, fins que aturen, se planten a la illa, i van a buscar l'origen de la seva iaia. I entre mitologia, cràters, geografia, origen de paraules i molts de fils, van reconstruir la seva història. És preciosa. Jo crec que també dona molt de joc per a portar-nos a l'aigua, perquè hi ha molta aigua, sí, i molta imaginació al voltant, i al final, pues, és una novel·la superpoètica, una declaració d'amor de la imaginació i una força lluminosa capaç de donar sentit al nostre pas del món, no? I jo crec que és preciós perquè lliga la mitologia en els tres personatges i sobretot la geografia en els abismes de la memòria.
0: Que bé. Està molt bé quan t'apropes a un llibre que dius, no sé, que vas allí una mica amb dubtes, amb interrogants, que vas amb expectatives molt baixes, perquè després et portes una sorpresa molt agradable.
1: Molt, molt desagradable. Me n'estic donant compte ara que... o sigui,

sempre ho recomano moltes dones. O sigui, és que s'hi llegeixen moltes dones que tenen molt a dir. I una d'elles, que també és per petar-se a riure, encara que el format no és massa de platja, però jo la veritat és que, mira, fa mal dir-ho, fa mal dir-ho,

0: A veure si m'agrada o no m'agradarà, però la veritat és que també. És que hi ha vegades que la gent, la manera de veure el món, té meravella, i este és el cas de Garlanda, de la Maria Rovira, de la Oye Sherman, coneguda per les xarxes socials, per TV3 i per molts altres espais que ha participat perquè és monologuista, i explica la seva vida, no?, i com entén el món en aquell humor que la fa tan característica. I, a més, sigue, clar, parla també de la pèrdua del seu pare molt aviat, de la seva família, de l'etimologia, i també d'una de les coses que li passen, que és que ella s'engusa les paraules. Que això també està molt guai, perquè la veritat és que conec molt poca, o sigui, no conec a ningú que tingui sinestèsia, crec que es diu. I la veritat és que està molt bé, i qüestiona moltes coses que veiem avui en dia, i ho fan aquest toc humor que al final, doncs, és que necessitem humor a la vida.
1: Sí, sí, sí. Veus, l'humor també és un dels ingredients de la literatura d'estiu, jo crec.
0: Sí, jo trobo que també. Tot i que l'Odissea, que crec que m'està mirant aquí de reull, que és la nova traducció que ha fet el Pau Sabater amb la classe de clàssics, també serà un dels llibres que podrem ficar a la butxaca i així fer la feina abans d'anar a veure la pel·lícula de Nolan.
1: Hi ha una de reedicions de l'Odissea, a més, sí, amb tots els formats i per tots els públics.
0: Vale, doncs jo us recomano la traducció de Pau Sabater, que la totxa, la bona, la de els Bernats clàssics, o si no, si dius, ostres, és que ara a mi l'Odissea me fa una mica, o sigui, me fa una mica de reparo, però m'agradaria llegir-la abans de veure la pel·li. Hi ha una edició que és per a partir de 13-14 anys, però que jo crec que és per a totes les edats, que està a l'editorial Campbell, que és l'hora dels clàssics, que és una adaptació adaptació d'Albert Janer, però que també hi participa este traductor, el Pau Sabater, que ha traduït ara, també ha adaptat ara fa no res, la Ilíada. I per aquell que tingui temor, jo crec que és una gran porta d'entrada entrar en aquestes adaptacions tan ben fetes de l'editorial Campbell. Mira, per a grans i petits ja tenim una recomanació. Los clàssics de la Campbell, la Ilíada i Homer. I crec que també fa molt d'estiu, perquè al final són molt de viatges, no?
1: Sí. Sí, sí, sí. I a més, són històries que un de primeres, quan diu quin llibre per una criatura de, no sé, 9, 10 anys, llibre que ens recomanis per aquest estiu, clar, si li dius l'Odissea et miraran com dient què diu, que s'ha fumat. Però l'Odissea, al final, si el planteges com un llibre d'aventures i, òbviament, adaptat a un llenguatge, doncs això, de nens, és fantàstic.
0: És fantàstic, a més, o sigui, el podeu llegir entre adults i petits, perquè al final també segur que no, que molts dels que ens estan escoltant, com jo mateixa, no vaig aquí menyspreant a ningú, però com jo mateixa no em llegic l'Odissea i no passa res, sempre és moment d'agafar un llibre,
1: sí,
0: siguent mai estar.
1: Sí.
0: Veus? També han estat de 9, 8, 9 anys, un altre llibre que ha arribat en força i crec que està molt graciós, és Magalí, que és l'autèntica... La meva vida és un autèntic embolic. I és una nena de 10 anys que en fa una detrás d'una altra i combina en aventures estrepitoses, molt gracioses, el format còmic amb el format més narratiu, que també és molt fresc, és molt lleuger, i jo crec que també és una bona opció, perquè ja que estem a l'estiu no farem veure que la lectura sigui obligatòria, sinó que ho agafen perquè els agrada, perquè els agrada passar un moment entre llibres.
1: Sí, senyora. Fem l'últim?
0: Vale. I jo n'hi ha un que m'ha fet molta gràcia, que ha tret 9-8, que recuperen, perquè a mi el David Cali és un escriptor de literatura infantil que m'encanta, que diu, no he fet els deures perquè... I comença a explicar el que li passa a un nen que pareix del tot inverosímil i de tot d'excuses. I és molt graciós. Diu, no he fet els deures perquè un avió farcit de micos va aterrar al nostre jardí. Un robot fora de control va destruir casa nostra i uns nens em van amagar tots els llapis, no? Em va abduir un ovni, just quan em podava fer els deures em van atacar els vikings i comença així un seguit d'excuses graciosíssimes. Bona jo crec vida. Que aquest llibre, sí, és graciós, és enfadat, i bueno, als nens que no tenen ganes de ficar-se a fer deures a l'estiu els hi pot donar algunes excuses ben gracioses que faran riure els pares.
1: Sí, ja, està ben trobat. Júlia, ho deixem aquí, amb el nostre, vinga, primer capítol, podríem dir, de literatura d'estiu.
0: Sí.
1: D'aquí dues setmanetes, d'aquí dos dimarts més. Una abraçada forta.
0: Perfecte, una gran abraçada. Adéu.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Coses típiques.

0: hora de parlar de sèries, hora de saludar Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Escolta, fa uns mesos va mostrar la nostra preocupació perquè una sèrie que semblava que podia ser joia de la corona de l'any per Apple TV quedava en un calaix. Parlem de la sèrie The Savant, sèrie protagonitzada per Jessica Chastain. Tot just s'havia d'estrenar, si no la setmana, poques setmanes posteriors de l'assassinat de Charlie Kirk als Estats Units. Clima polític i social en aquells moments, doncs, molt crispat, i Apple va dir, escolta, no és el moment d'estrenar aquesta sèrie. Una sèrie, recordem, on Jessica Chastain fa d'investigadora que s'introdueix dins de grups d'extrema dreta que sobretot operen a través de xarxes socials, que operen a través d'internet, i on el discurs de l'odi, doncs, òbviament, al llarg de la sèrie està molt present. Doncs sí. Apple TV va dir, ostres, amb aquests ingredients i amb aquest clima i amb aquest context que tenim ara mateix, millor guardar-la. No sabíem ben bé què és el que passaria amb la sèrie. Van dir, home, suposo que en algun moment l'estrenaran, entre altres coses, perquè aquí hi ha uns quants diners. I els intèrprets, sí, especialment Jessica Chastain, no fan productes perquè es quedin en un calaix. Potser esperen, potser una altra plataforma. Doncs bueno, han esperat i ja tenim data. S'estrena al setembre. És a dir que quan passi l'estiu, al setembre, d'aquí a un parell de mesos, tenim la nova sèrie a Apple TV.
1: Sí, els rumors era el juliol. Aquí hem estat cautes i no hem dit res, perquè al final tirar de rumors, doncs bueno, és una cosa que tampoc és que la gent estigui esperant la sèrie en candeletes, no? Però anar dient, no, al juny, al juliol, no? Doncs mira, al final confirmat el setembre, no estava tan lluny la cosa. I jo crec que pot ser una sèrie, com hem dit moltes vegades, de les sèries de l'any, perquè aquest tipus de sèries d'investigació són interessants com a format narratiu. La Chastain és fantàstica sempre, i el tema és molt actual, no? O sigui, diguem, l'extremisme online, l'extremisme intern, no? O sigui, aquesta cosa com un 24, per entendre'ns, però intern. Jo me l'espero amb moltes ganes i crec que Apple TV pot tenir un any molt interessant. Sí, avui parlarem més d'Apple TV. Continua sumant sèries, que és la plataforma que menys surt quan parlem de plataformes, no? Quan fem com una llista o com... I així tot, jo crec que és la que més acumula bon catàleg. Jo la marco ja al calendari. No sé si me la miraré el primer dia, però és de les estrenes que

0: esperem tu i jo amb ganes, i crec que molta gent. La notícia de que, si, de que al final s'estrenarà ha estat rebuda amb molta alegria.
1: Sí, sí, sí. Té molt bona pinta, a veure què tal l'aterratge al setembre. Més coses que em portes, Víctor?
0: Doncs mira, més sèries. Ha estat una sorpresa total que anunciïn una nova producció d'una sèrie que a tots els efectes era minissèrie, i que aquí hem destacat com una de les minissèries espanyoles i no espanyoles que més ens han agradat. El Otro Lado, no sé si la recordes, 2023,
1: sí,
0: Berto Romero, que feia de periodista del món paranormal. Era una sèrie que més o menys venia a ambientar-se al periodisme paranormal espanyol i la tele de misteri, no?, espanyol, però sempre una versió fictícia, no?, amb els noms canviats. Tindrà una segona part. Aquesta era una barreja estranya de terror, comèdia, drama. Funcionava molt, molt, molt bé. Berto Romero estava molt bé, jo crec que és el millor paper que ha fet, i a mi em va semblar molt ben feta, rodona i molt ben tancada. Clar, el que interessa és que faran una segona part, però no sembla del tot una segona temporada, sinó que volen fer una minissèrie diferent, mateix personatge, però dels fantasmes passem a Aliens, els ovnis, El Otro Mundo. Molt ben jugada, molt ben pensada aquesta jugada, perquè al final són els dos grans temes d'aquest món, que amb tot el respecte jo et diré que jo m'he mirat molt d'una manera irònica, perquè em sembla tot una estafa, i ho sento molt, però bueno, no ho sento, és complicat creure aquestes grans afirmacions sense proves, no?, d'aliens, fantasmes, poltergeist. És un món molt divertit que El Otro Lado, diguem, reflectia, recuperava amb certa tendresa, amb cert de carinyo, tot i que, ja dic, hi ha personatges que surten molt ben, molt, molt, molt ben retractats i molt mal parats, com Nacho Vigalondo fa d'aquest tal de Quarto Milenio, i és molt evident que fa d'ell, i el fa d'una manera molt cruel. O sigui, és un retrat molt cruel, molt divertit, però molt cruel. Jo espero molt d'aquesta. Espero molt, perquè ja dic, el fenomen ovni em sembla molt flipat. Tenim dècades de coses inventades i de gent mirant llums dient això és un ovni, a totes, no? I crec que poden, amb aquesta combinació de barreja, misteri, terror, de misteri, terror, comèdia, pot quedar molt bé. M'interessa moltíssim. L'Otro Mundo m'interessa moltíssim.
1: Doncs estarem pendents a veure de la seva estrena, i l'anirem comentant. Volies parlar també avui sobre la figura de Steven Spielberg?
0: Sí, sí, perquè a mi...
1: Sobretot en el seu rol més com a productor, no?, potser?
0: Sí, perquè aquest divendres estrena pel·lícula, i mira com els temes s'estan alineant, no? Spielberg estrena pel·lícula, i és una pel·lícula d'ovnis, una pel·lícula d'aliens, no? Disclosure Day, el dia de la revelació, crec que li ha dit en castellà. Spielberg tornant al tema dels aliens després d'encontros en la tercera fase. Seguim amb els aliens, torna a ser un tema de moda. És fantàstic que torni a ser un tema de moda. Hem tornat als 90 en molts sentits, no?, Expedient X i aquestes coses. I Spielberg fa poc vam recomanar El Cabo del Miedo, que és productor a Apple TV, un altre tema que connectem, no? Sí. Llavors jo pensava, és que aquest senyor ha fet molta tele, ha produït molta tele, no acostuma a dirigir. Aquí sempre estem recomanant la trilogia de sèries bèl·liques, però m'interessava d'alguna manera reivindicar o recuperar la seva feina televisiva, que no sempre ha estat exitosa. O sigui, Spielberg com a productor de tele té molts de fracassos, sèries que no han sortit bé, però diguem que sempre està donant suport abans de que comencéssim a parlar de l'edat d'or de les sèries, no?, i de posar les sèries a primer nivell cultural. Diguem, ell als 80-90 ja estava produint tele i estava apostant moltíssim pel format. Ha fet de tot. Per exemple, als 90 va ser clau en una mena de revival dels dibuixos animats estil Looney Tunes. Va produir Animaniacs, els Tiny Toons. Ell va impulsar bastant aquest revival de l'animació, diguem, més clàssica americana. I jo et volia destacar, sobretot, perquè també serà com una petició, no?, de la Carta als Reis, que alguna plataforma agafi Cuentos Asombrosos, la sèrie, sí, que en anglès es diu Amazing Stories, que va tenir dues temporades, 85 i 86. Va tenir un revival el 2020, a que no saps a quina plataforma.
1: Apple TV?
0: Apple TV, sí, és la plataforma del dia. Sí. I el revival va quedar una mica tapat, com moltes d'aquestes sèries, perquè a més, 2020, anys pandèmics, no era el moment.

0: no? O sí que potser al moment, però no va encaixar bé. Però la sèrie original és que té guionistes, actors, compositors de primer nivell. O sigui, el primer capítol era escrit i dirigit per Spielberg i amb música de John Williams. Un nivell...
1: Sí.
0: Peter Hyams, que és un director que a mi m'agrada molt, Burt Reynolds, Clint Eastwood va dirigir un capítol. Si Clint Eastwood com a director, si t'interessa, doncs has de saber que ha participat en una sèrie de històries fantàstiques. Joe Dante, el de Gremlins, i bueno, Martin Scorsese, per acabar de connectar-ho amb tot el lligam que estem fent, no? El Cabo del Miedo, que també està pel TV la sèrie. Martin Scorsese també va dirigir un capítol de Cuentos Asombrosos. Cuentos Asombrosos és com Històries de la Cripta, com aquestes sèries d'antologia, Black Mirror, on cada capítol és una història, una minipel·lícula, i en aquest cas no tira tant pel terror com pel fantàstic. O sigui, fantàstic de diferents, diguem, línies, diferents tons, més amable, més infantil, més misteriós, però sempre amb un punt de sobrenatural, de fantasia, que jo recordo, jo la tinc en DVD, és una sèrie que conservo aquí en DVD perquè no està a cap plataforma. Recordo com a mínim 3 o 4 capítols d'aquests de dir, ostres, això és tele, o sigui, és tele, de, tele forta, tele important, als anys 80, no? Que jo crec que va obrir molt el camí per connectar tele i cinema, i també, evidentment, hi ha capítols d'extraterrestres, com no. Si hi ha Spielberg al darrere i és el tema del dia, han de sortir extraterrestres.
1: Ha d'estar ET per allà, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, és que és el que tu deies, que a Spielberg, òbviament, doncs el tenim com el gran director de cinema. A nivell de producció de tele, el seu nom sí que va ressonar moltíssim amb la trilogia engegada amb Band of Brothers. Allí, no només està ell, allí també està el productor executiu Tom Hanks, em sembla, entre d'altres. Però després hi ha algunes que potser han passat per sota del radar i que, bueno, l'empremta està allí, i que és el tipus que ha posat els diners, entre d'altres coses, i que és el tipus que, quan vol tirar endavant un projecte, si no el dirigeix i el produeix, òbviament el segell ha d'estar per alguna banda, és a dir, alguna cosa ha de veure, perquè si no, no és un home que es llanci perquè sí. I segurament hi ha moltes de les sèries que tenen, doncs això, el seu rol destacat com a productor, que les tenim allí una mica oblidades o que estan al calaix, i és una bona oportunitat per donar un cop d'ull, i en aquest cas també per fer la demanda de que hi ha algunes sèries que no estan en plataforma, doncs escolta, que la sumin al catàleg, no vindrà d'aquí.
0: Sí, no costa, jo crec que no ha de costar recuperar-la, sobretot a Apple TV, si ja té, ja té el reboot, segur que pot negociar tenir les dues temporades anteriors.
1: Escolta, abans d'acabar, sí, un tema que t'apassiona, el dijous comença el Mundial.
0: Sí.
1: Ja pots marxar, em quedo jo sol amb els oients per explicar-los que és, el dijous comença el Mundial, òbviament, doncs les plataformes estan mirant aquests dies també de posar productes que es relacionin amb el futbol, doncs a l'aparador. Aquesta setmana s'estrena una docusèrie sobre Noruega, la selecció de Noruega, a Netflix. Una selecció que els últims anys no ha estat present a les cites mundialistes i que enguany sí que ho està, a més amb estrelles tipus Haaland i de més. Haaland, Odegaard, ara mateix t'estic parlant en xinès, no, a tu, Víctor?
0: Sí, jo no sé de què parles, però bueno, jo estic aquí a sentir molt fort aquí a casa meva.
1: Doncs això, que aquesta setmana s'estrena la docusèrie sobre la selecció de Noruega. La setmana passada es va estrenar, no sèrie, però sí peli, protagonitzada per Diego Luna, sobre, mira, aquesta no és tant sobre el futbol, sinó sobre el que hi va haver al darrere de l'elecció de Mèxic com a seu del Mundial del 86. El famós Mundial de Maradona, el Mundial que guanya Argentina, el Mundial de la Mà de Déu, entre d'altres. Doncs aquell Mundial es va celebrar a Mèxic. I al darrere... Doncs igual que passa amb els Jocs Olímpics, hi ha tot un joc de política, de relacions públiques i de més coses que passen perquè els membres que han d'escollir la seu doncs acabin escollint, en aquest cas, el Mundial del 86, Mèxic. I és una pel·li que jo no l'he vist, però que el tràiler té bona pinta, t'he de dir. I que fins i tot pels que no són futboleros, com és el teu cas, perquè al final no és una sèrie que parli de futbol i de si hem de jugar amb un 4-3-3 o amb un 4-4-2. És una sèrie una mica més del que es mou entre els vestidors. I després, òbviament, doncs... Apple TV, ja que hem començat amb Apple TV, acabem amb Apple TV, té la gran sèrie de futbol que va molt més enllà del futbol, que és Ted Lasso.
0: Sí.
1: Perquè el futbol a nivell de sèries tampoc és que hagi donat molt, ha donat molt més al futbol americà, Friday Night Lights, All-American, sí. Ballers, etcètera, etcètera. Futbol, doncs, partint de la base de que la producció audiovisual, sobretot, ve dels Estats Units, doncs allà no és l'esport rei. Llavors, tens poca cosa, però a Apple TV sí que tens Ted Lasso, que a més aquest estiu, recordem, estrena nova temporada, en aquest cas centrada en el futbol femení.
0: Sí. T'he de dir que jo tinc un exalumne que era, no era tan com jo, però no era futbolero, i que per culpa de Ted Lasso s'ha enganxat al futbol.
1: Què dius?
0: Sí, una conversió en tota regla, molt exagerada, li fem broma encara quan el veiem, perquè s'ha tornat futbolero apassionat, Escolta, però jo et puc recomanar un parell de pel·lícules de futbol que sí que m'han agradat.
1: A veure.
0: Una del Taika Waititi, molt senzilla, molt bàsica, però és entretinguda, la de El peor equipo del mundo, Next Goal Wins.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Entretinguda, no?, sobre aquest equip de la selecció de Samoa americana. I una que sí que m'encanta, que és Shaolin Soccer, que és arts marcials i futbol fet a Hong Kong, comèdia divertidíssima i fa un futbol molt més interessant. Si el futbol es combinés amb el Kung Fu, per mi milloraria el 300%.
1: Llavors sí que et sumaries.
0: Sí. Mundial de futbol i Kung Fu.
1: Des d'aquí fem la proposta. Vinga, a veure qui recull el guant. Víctor, ho deixem aquí. Dimarts vinent més, que vagi molt bé.
0: Molt bé, que vagi bé.

0: Milers de fidels s'han acostat fins a la plaça de la Catedral de Barcelona per viure de primera mà aquest primer acte del Papa aquí a Catalunya. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, el sentiment de la majoria dels concentrats era d'il·lusió de poder veure el pontífex.
2: Sí, venimos con las nietas y, bueno, para vivirlo un poco en persona.
3: Queremos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
4: Pues hemos venido porque tenemos mucha ilusión de ver al Papa y pues no sé, con mucha alegría, a ver si lo vemos.
1: Arrenca així una agenda intensa que aquesta tarda passa per l'Estadi Olímpic amb les 40.000 entrades exaurides.
0: L'arribada del Papa a Barcelona ha coincidit amb una nova vaga dels sindicats educatius que s'han mobilitzat pel centre de Barcelona.
1: Sota el lema Demanem fets, no miracles, els sindicats Justec, CGT, Intersindical i COS han cridat a col·lapsar el centre de la capital catalana i a continuar les mobilitzacions en aquest final de curs. Els docents han criticat que el govern prefereixi gastar-se els diners en la visita del Papa en comptes de millorar el sistema educatiu.
5: Estem reclamant diners per l'educació pública del Papa, es gasten 25 milions d'euros per lo baix, llavors és una cosa que dius, no té cap mena de sentit.
6: Ja no és el salari, vale, també, perquè fa molts anys que està aturat, però després veure nens amb necessitats que estan per l'aula que no els atén ningú, això ja és arribat a un tope.
7: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
1: Mentrestant, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que la via del diàleg continua oberta.
8: Primer, mantenir aquesta via oberta de diàleg, de desplegament d'un acord que pensem que per la quantitat econòmica i pels aspectes que dona resposta és important de començar a desplegar i mantenim aquesta via oberta per intentar resoldre aquest conflicte, aquest neguit de la comunitat educativa davant la diversitat de les aules i, per tant, treballar perquè l'inici de curs es produeixi en normalitat. Aquesta és la voluntat del govern.
1: PSC, Esquerra i Comuns han votat en contra de la petició de Junts perquè el president Salvador Illa comparegui al ple de la setmana vinent per la crisi educativa.
0: L'agenda del Papa i la mobilització dels docents també ha obligat als estudiants que avui s'examinen de les Pau a Barcelona a matinar una mica més del que ja és habitual.
1: Sí, en general els professors els han convocat 3/4 d'hora abans que altres anys per anticipar-se a qualsevol incidència. Escoltem docents i alumnes.
9: Els hem convocat a les 7 en lloc de 7:45, que és el que fèiem cada any.
10: S'ha quedat una mica més d'hora i han arribat tots sense cap mena de problema.
11: Havíem quedat molt d'hora, a 7:45, per arribar tots bé. I no hem tingut cap problema.
12: Hem vingut molt aviat, però bé,
13: bueno, tampoc, però perquè he sortit de les 6:30.
1: Enguany, 45.000 alumnes s'enfronten a les proves d'accés a la universitat en una convocatòria marcada també pels nous detectors de dispositius mòbils.
0: I en aquesta jornada complicada per la mobilitat hi hem de sumar nous problemes al servei de Rodalies.
1: Una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies. El servei ja s'ha restablert de forma progressiva.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
14: Bona tarda. El Barça rep a les 8 del vespre a la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana, en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. El de futbol sala juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa, el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Una victòria avui a Madrid classificaria ja per la final els de Javi Rodríguez. I la selecció espanyola s'ha imposat a Perú per 3-1 a Puebla en l'última amistosa abans del debut al Mundial. Un dels gols l'ha fet el blaugrana Pedri.
0: I ara la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
15: Bona tarda. Avui a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A l'interior no es descarten possibles ruixats que seran de més intensitat al Pirineu. Demà dimecres baixaran les temperatures. 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Continuarem amb cels ennuvolats i durant el matí no es descarten precipitacions. A la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats. Tant aquesta tarda com demà, vent intens de tramuntana a l'Empordà. Les temperatures mínimes marcaran 13 graus a Lleida i 18 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:45 i 6 minuts de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Acollida, concòrdia i pau. Aquest ha estat el principal missatge del Papa en la seva primera homilia aquí a Catalunya. Lleó XIV ha cridat als barcelonins i catalans a ser portaveus de la unitat i de la fraternitat en un context internacional, ha dit, marcat pels conflictes bèl·lics.
1: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: Des de la Catedral de Barcelona, el pontífex ha fet un discurs barrejant el castellà i el català, en el transcurs del qual ha recordat també les paraules de Joan Pau II en la seva visita a la capital catalana l'any 1982. Llavors el Papa va reivindicar l'ànim acollidor que avui ha volgut recuperar també l'actual cap de l'Església Catòlica. En aquests moments, després d'aquest primer acte, el Papa ja està dinant al Palau Episcopal, que serà la residència durant aquests dies aquí a Catalunya. I allà, encara a la plaça de la Catedral, s'hi han concentrat milers de persones per acollir l'arribada del Sant Pare. Seguint aquest ambient es troba el nostre company Marcos Díaz amb el suport tècnic de Daniel Sánchez. Marcos, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Doncs sí, milers de persones s'han reunit a la plaça de la Catedral per rebre i acomiadar el pontífex, que ha arribat al voltant de 2:15 en cotxe oficial i ha marxat poc després de les 2, després de baixar per les escales del temple i saludar els feligresos. El primer gran esdeveniment de Lleó XIV, la capital catalana, ha estat l'oració de l'hora mitja, un acte íntim a l'interior de la catedral, però multitudinari a l'exterior. Famílies i feligresos de totes les edats s'han aplegat davant les portes del temple en un ambient festiu. S'han entonat càntics, s'han onejat banderes del Vaticà i de Catalunya. Totes les persones que avui s'han concentrat en el cor del barri gòtic de Barcelona tenien un missatge per transmetre-li al Papa.
3: Me gustaría más ver cómo apoya la juventud y el cristianismo en la juventud, ya que yo vengo de una ciudad pequeña y aún más aquí en Cataluña siento que no hay mucho apoyo a los jóvenes cristianos.
4: Traemos un mensaje de paz en todo el mundo, es lo que le diría yo.
5: Que la fe sea un elemento y un vehículo de unión entre todas las

0: la civilización y pueblo de la tierra.
1: Me ha motivado pues acoger al Papa, el que vea que pues aquí en Barcelona le recibimos con los brazos muy abiertos.
2: Lleó 14, a més de la plegària de l'hora, ha pregat davant el sepulcre de Santa Eulàlia. Posteriorment, el gran acte de la jornada d'avui serà a l'Estadi Olímpic, però prèviament es preveu que el Papa, que el Pontífex, rebi en audiència el president de la Generalitat, Salvador Illa. Des del govern ens informen que sobre la taula hi haurà temes com la pau i també els riscos que entranyen la intel·ligència artificial per deshumanitzar la societat.
3: Gràcies, Marcos Díaz, per aquesta crònica en directe. Un president, Salvador Illa, que ha rebut el Papa a l'aeroport del Prat, juntament amb l'alcalde de Barcelona. I, de fet, Salvador Illa s'ha implicat, com explicava el nostre company, a fons en aquesta visita. Estarà present en la pràctica totalitat dels actes del Pontífex. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquesta presència institucional és perfectament compatible amb les discrepàncies sobre l'avortament o l'eutanàsia.
4: Aquí es mostra clarament que, efectivament, hi ha algunes qüestions que no són coincidents i, per tant, que el govern és un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que, a més, des de la veu del Papa Lleó XIV pot arribar a tots els racons del món, de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
3: Un dels actes més esperats de la visita del Papa, especialment per als joves, és la vigília que protagonitzarà l'Estadi Olímpic Lluís Companys i que tindrà una durada aproximadament de 4 hores, un acte que es preveu que sigui una trobada d'oració, de música i de cultura. Lola Sorribas, bona tarda. Quins detalls ens pots donar d'aquesta vigília?
5: Bona tarda, Gavi. Doncs mira, el primer que podem destacar és l'expectativa que hi ha per aquesta trobada, sobretot per part dels joves, de fet alguns d'ells demanant inclús poder plegar abans de la feina per acudir a l'acte on hi podran assistir al voltant d'unes 40.000 persones. Com deies, durarà unes 4 hores i estarà dividida en dues parts. La primera més festiva, amb les actuacions d'Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita i Alfred García, també Sabor de Gràcia, això pel que fa a la música, però també hi haurà temps per la reflexió a través d'una ponència que oferirà el teòleg i filòsof català Francesc Torralba. La presentació de l'acte anirà a càrrec del periodista Xavier Pérez Esquerdo i a partir de 7:45 aproximadament és quan està prevista l'entrada del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic, on entrarà en contacte amb la tradició catalana a través d'una actuació castellera al ritme de les gralles. Durant la seva intervenció, el pontífex farà l'oració del credo cantat en català, tindrà una conversa amb tres testimonis i acabarà amb una benedicció final. El colofó a l'acte el posarà el cantant Sergio Dalma, al costat de l'Escolania de Montserrat, que emocionarà el públic amb la mítica cançó Em dones força. Durant l'acte hi haurà uns 50 confessionaris instal·lats per oferir el sacrament a aquells feligresos que ho desitgin i tot plegat en un escenari inspirat en Antoni Gaudí.
3: La visita del Papa ha comportat un dispositiu molt important per garantir el dret a la vaga, la seguretat i la mobilitat, amb la participació de més de 5.000 agents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat que l'operatiu tindrà una afectació mínima, dit, sobre el dia a dia de la ciutadania.
6: No volem improvisació, és a dir, ja ho he dit, volem que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar de tal forma doncs, que es puguin donar les diferents activitats afectant en la mesura del possible, al mínim, la mobilitat.
3: Una mobilitat que, per cert, s'ha complicat sobre el migdia per una avaria al servei de Rodalies, una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies. Ho dèiem abans, el servei ja s'ha restablert de forma progressiva, tot i que encara hi ha demores generalitzades de més de 30 minuts. I a tot això li hem de sumar els problemes de trànsit que s'han multiplicat també per les protestes dels docents. El no de les bases de l'acord entre els sindicats majoritaris i educació s'ha traduït en una nova jornada de vaga i una mobilització que ha col·lapsat al centre de Barcelona. A hores d'ara, les protestes ja han arribat a les portes del Parlament. Per saber quin és el minut o resultat d'aquesta vaga, marxem doncs fins allà, on hi és el nostre company, Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Gavi. Doncs ja podem donar gairebé per finalitzada la mobilització d'avui, que ha arribat fins al Parlament, com deies, on queden poques persones dels milers de docents que han col·lapsat aquest migdia a Barcelona. En aquest punt, els sindicats compleixen dos objectius. Per un costat, entregar una carta oberta al Parlament per criticar que Esquerra i Comuns facilitin l'aprovació d'uns pressupostos que, al seu entendre, no resolen les necessitats de les aules catalanes. I d'altra banda, tant docents com bibliotecaris i d'altres treballadors públics han volgut manifestar

0: manifestar la contradicció que genera un govern que gasta milions en rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Marc Martorell, el portaveu de la Intersindical.
1: Per l'educació sembla que no hi hagi pressupost per poder doncs, tirar endavant tota la, no, donar resposta a totes les mancances que tenim a l'educació, però en canvi hi ha milions i milions i milions de pressupost perquè vingui un senyor que no representa uns valors ni educatius ni socials.
2: És que tenim un govern que mentre ens diu que no hi ha diners per tenir els centres educatius públics del país en unes condicions dignes, s'estan gastant desenes de milions d'euros en la visita del Papa.
0: Amb destí al Parlament, milers de docents han tallat la Gran Via des de les 11 del matí en una marxa lenta iniciada a plaça Espanya. En cap cas, però, han boicotejat els actes previstos per l'arribada del Papa sota l'atenta vigilància d'un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra que els ha acordonat durant tot el camí. Aquí l'afluència ja és gairebé mínima de persones a les portes del Parlament, tot i que molts docents explicaven aquest matí a Onda Cero que es veuen amb cor i força de seguir manifestant-se d'aquí en endavant.
3: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
4: Bueno, estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
0: Ball de xifres sobre el seguiment de la vaga i també quanta gent ha seguit aquesta mobilització. Segons Educació, un 10% dels docents han seguit la vaga, lluny del 30% que s'hauria arribat en anteriors jornades. Pel que fa als sindicats, ens diuen que han comptabilitzat a ull unes 40.000 o 50.000 persones. A hores d'ara sembla que estem a prop de més manifestacions que no pas d'acords. Demà hi ha una reunió entre Educació i aquesta comissió de vaga, però sense que s'iniciï cap tipus de converses oficials, tot i que el govern, en veu de la portaveu, Sílvia Paneque ja ha dit que està oberta a estudiar totes les possibilitats per millorar aquesta escola inclusiva i també la diversitat de l'escola d'avui aquí a Catalunya.
5: Gràcies, Ricard. Bona tarda.
0: Bona tarda, Gavi.
5: La crisi educativa ha arribat també al Parlament. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués al ple de la setmana vinent per donar explicacions de la situació. Montse Valls, bona tarda.
6: Bona tarda. Una petició de compareixença que han rebutjat perquè, segons defensa, no ajuda a avançar. Això sí, els socis de Salvador Illa reclamen a l'executiu tornar a seure a negociar amb els sindicats d'educació per arribar a un acord i per millorar també la qualitat del sistema educatiu català. Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Calviac, dels Comuns.
7: Reiterem la demanda a la Conselleria d'Educació perquè s'arremangui per trobar una sortida que ha de ser imprescindible pel sistema educatiu català.
8: Nosaltres ara mateix pensem que encara no s'ha acabat el temps de la negociació i que no s'ha acabat el temps dels acords.
6: La resta de partits critiquen la falta de lideratge del president Illa a l'hora d'arribar a acords amb els sindicats, des de Junts fins i tot demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó.
9: La consellera Niubó s'ha d'apartar ja d'aquesta crisi, s'ha demostrat que no és una interlocutora vàlida. Nosaltres reclamem que sigui el propi president Illa el qui faci un pas al capdavant, el qui lideri aquesta crisi educativa i que deixi d'amagar-se.
10: Una educació pública i de qualitat i concertada, a la qual el govern de Salvador Illa li està donant l'esquena.
6: Eren declaracions del juntaire Salvador Vergés i del popular Juan Fernández.
5: Montse, gràcies, Montse. Volíem dir, tot plegat ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous i que enguany estan marcades per molts factors que sumen més inquietud, Anna, a unes jornades sempre marcades pels nervis.
11: Sí, avui la primera prova de foc no era cap examen, sinó el trajecte d'anada a les facultats on es fan les PAU, o almenys aquesta era la sensació que tenien estudiants i docents els darrers dies, si bé finalment no hi ha hagut grans incidències. Tot i que els sindicats en vaga ja van dir que no farien cap acció abans de les 9 per no afectar la selectivitat, els professors han convocat els alumnes 3/4 d'hora abans que altres anys per arribar amb temps. Parlem d'uns docents que avui també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants que ho han agraït.
12: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, més que res perquè no els volíem deixar l'alumnat sol. És la primera vaga que no fem.
13: Les hem fet pràcticament totes, el que passa que som tutors de segon de batxillerat i llavors avui és un dia important.
14: Hem fet pràcticament totes les vagues, ens hem mobilitzat, també hi ha aquesta contradicció, no? Ser tutor en una etapa tan important, fonamental per ells.
15: Els nostres professors avui no han fet vaga per nosaltres, per acompanyar-nos.
16: Nosaltres tenim aquí a la Cristina, que és la canya, i la tenim sempre amb nosaltres.
11: Aquest matí ja hi ha hagut els exàmens de castellà i d'anglès, que segons els alumnes han estat prou assequibles, i a la tarda arribarà el torn de les primeres optatives. Demà la jornada arrencarà també a les 9 amb filosofia i història, i un cop més els alumnes hauran de matinar més de l'habitual pel possible impacte de...

0: l'agenda del papa. Sigui com sigui, aquest no és l'únic entrebanc que s'han trobat els estudiants en aquesta sala activitat. També hi ha hagut la vaga a les biblioteques, tot i que no tothom l'ha viscut igual.
1: Durant finals, sobretot he anat a les biblioteques que estaven obertes, perquè a casa meva són molts, i llavors estem molta estona, doncs, hi ha soroll, hi ha de tot, i va arribar a la cel·li, jo m'anava sempre a la biblio al principi, i de com me les van tancar, i havia d'estudiar a casa, i estaven fent obres al carrer, llavors vaig estudiar a la cel·li una mica així, a ratos.
2: Jo no acostumo a anar a la biblioteca ni res.
3: Com a casa no s'estudia enlloc.
0: I a banda, una novetat enguany, s'han estrenat uns detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves, una mesura que ha estat ben rebuda.
4: I està bé, perquè si algú copia, doncs així l'enxampa abans.
5: S'asseguren que tots tinguem les mateixes condicions i que ningú copi.
6: Em sembla que està molt bé, perquè ho fa més justa la prova.
0: Són les veus dels joves que avui omplien les aules del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona.
7: Més coses. La Fundació Fero Aini ha finançat, volíem dir, amb gairebé 1 milió d'euros, 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques tenen com a objectiu impulsar la recerca, els tractaments i la detecció precoç del càncer.
0: Els projectes guardonats són investigacions d'excel·lència que es duen a terme en els principals centres de biomedicina d'Espanya, entre els quals hi ha el Clínic o la Vall d'Hebron. Enguany, les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la diagnosi precoç i en tractaments contra leucèmies agudes, tumors cerebrals en nens i càncer de mama i pàncreas. La directora general de Fero Càncer, Marta Cardona, explica que un dels reptes de la Fundació és finançar tractaments personalitzats.
8: El diagnóstico molecular que no se financia por la sanidad pública, pero que nosotros creemos que es una herramienta que se ha desarrollado en la investigación y que acelera mucho todo lo que es exactamente tu tipo de cáncer, con tus apellidos, para que el oncólogo o el médico te pueda dar el tratamiento que mejor te va a ti. Como paciente, o sea, personalizado, precisión total.
0: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
7: En clau econòmica els hem d'explicar el nou complement que ha proposat el govern als sindicats per als funcionaris que renuncin als 2 dies de teletreball als quals tenen dret. En cas d'aplicar-se, rondaria entre els 99 i els 200 euros. Joan Valentín, bona tarda, explica'ns.
10: Bona tarda, Gavi. És una de les mesures que la Generalitat ha posat sobre la taula al grup de treball constituït per aplicar amb garanties la jornada de 35 hores que es va reunir dilluns. Sobre el complement, Comissions Obreres i UGT demanen més informació, sobretot per saber si s'aplicaria al 100% dels empleats o si alguns col·lectius quedarien fora del plus salarial. Altres sindicats, com la Intersindical Alternativa de Catalunya, rebutgen el complement perquè consideren que podria generar desigualtats entre treballadores i treballadors.
7: I Joan, ja coneixem també l'impacte econòmic del Mobile d'enguany, l'edició 2026, 588 milions d'euros, o el que és el mateix, gairebé un 5% més que l'any anterior.
10: Parlem d'un rècord des que el Congrés va aterrar a Barcelona ara fa 20 anys. L'última edició va plegar 105.000 assistents de 207 països i es van crear 14.000 llocs de treball. John Hoffman, CEO del Mobile, explica l'evolució de l'esdeveniment en aquestes 2 dècades a la capital catalana. Diu, crec que el que hem fet és crear un ecosistema d'oportunitats molt diferent del de fa 20 anys. Ara hi ha centres tecnològics, òbviament el centre de supercomputació, un ecosistema que hi era fa 20 anys, però era molt més petit. Des del 2006, l'impacte econòmic del Mobile s'enfila fins als 7.000 milions i mig d'euros i ha creat gairebé 190.000 feines.
7: I una informació més abans dels esports. L'incendi que aquesta nit ha afectat la cooperativa fructícola Arcofrut de Lleida ja està controlat. Els bombers mantenen 8 dotacions a la zona remullant les instal·lacions després d'un dispositiu que ha mobilitzat fins a 45 dotacions i un centenar d'efectius. Més detalls des d'un de Cero Lleida amb la Núria Mora.
11: El foc es va originar poc després de les 10 de la nit als palets de fusta emmagatzemats a l'exterior del recinte i va acabar destruint 2 de les 3 naus de la cooperativa. Les flames també van obligar a confinar uns 1.300 veïns dels barris de Vilamoncada i Ciutat Jardí de Lleida i també a evacuar diversos habitatges pròxims. Aquest matí, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Arcofrut agrupa una 50ena de famílies productores de poma, pera i fruitadors de l'Horta de Lleida. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha qualificat el que ha passat de cop molt dur, però assegura que el sector ja s'ha mobilitzat per ajudar-los.
12: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, pues, bueno, és una desgràcia molt gran. tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trobat.

0: tocat durant aquesta nit, per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
1: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita. Els bombers continuen avaluant l'estat de les naus afectades i dels habitatges més propers.
2: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: I ara el que toca és parlar de l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant d'aquesta triple cita avui per les seccions del Barça.
4: Comencem amb la de bàsquet, que rep a les 8 del vespre la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Nicola Provítola valora la importància de tenir el factor pista a favor.
5: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder... Nada, volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
4: Demà li tocarà el torn a la sisa Joventut, que s'estrenarà en la sèrie contra el València Bàsquet al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. El Barça de futbol sala juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Com que es van imposar en el primer duel al Palau, una victòria avui a Madrid classificaria per la final els de Javi Rodríguez.
6: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
4: L'esmentat partit de bàsquet entre el Barça i el Tenerife al Palau fa que l'equip blaugrana d'hoquei patins s'hagi de jugar com a local l'últim i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a l'exili, concretament a la pista blava de Blanes. Que això faixa, doncs, com explica l'entrenador blaugrana Ricard Tares.
7: Sí, no hi ha una altra opció. Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és sortir a competir per guanyar. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots. I això anem. I d'això va el play-off. Guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
4: Aquest partit entre l'Igualada i el Barça jugarà a les 7 de la tarda a Blanes i qui passi s'enfrontarà en la final al Liceu de la Corunya.
3: També destacada la victòria d'Espanya abans del Mundial.
4: S'ha imposat aquesta matinada a Perú per 3-1 a l'estadi Cuauhtémoc a Puebla, Mèxic, en l'últim amistós abans del debut al Mundial dilluns de la setmana que ve contra Cap Verd. Els gols del combinat de Luis de la Fuente els han fet Oyarzábal, el blaugrana Pedri i Pedro Galese en pròpia porta. La valoració del canari.
8: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Y después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial. Es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
4: L'autor d'un dels altres gols de la Roja ha estat Mikel Oyarzábal.
9: Estoy contento, estoy feliz, me está tocando jugar. El día que no me toque intentar ayudar de la manera que pueda. Creo que lo importante y lo que nos ha hecho que las cosas vayan bien es que a nivel grupal sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y que confiamos en el compañero. Entonces, bueno, cuando toque bien y cuando no toque también intentarlo de la manera que sea.
4: Pedri González, Pau Cubarsí i Ferran Torres han estat titulars, mentre que Eric García i Dani Olmo han sortit a la segona meitat. Pel que fa a la selecció espanyola femenina, juga avui a les 9 contra Islàndia a Reykjavík, l'últim partit de classificació pel Mundial del 2027. Les de Sònia Bermúdez només necessiten guanyar el combinat nòrdic o fer el mateix resultat que Anglaterra, que juga a la mateixa hora davant Ucraïna a Liverpool per aconseguir el bitllet per la propera cita mundialista. Encara en futbol, José Mourinho arribarà aquesta tarda a la capital d'Espanya i serà anunciat com a nou entrenador del Real Madrid. La seva presentació serà demà al Santiago Bernabéu. I d'altra banda, avui es disputa el partit de tornada de la primera semifinal de la promoció d'ascens a primera divisió. A partir de les 9, l'Almeria i el Castelló s'enfrontaran a l'estadi Juegos del Mediterráneo amb un empat a un del duel d'anada disputat a Castàlia.
3: Víctor Lozano, com sempre, gràcies i bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Minut i mig i arribem a les 3 de la tarda. La crònica cultural també ve marcada, com no, per la presència del Papa Lleó XIV aquí a casa nostra, coincidint amb

La seva visita al Palau de la Música Catalana acollirà l'estrena mundial de dues obres dedicades a Antoni Gaudí. Són Set somnis de Gaudí, de la compositora catalana Olivia Pérez Cullell-Mir, amb llibret de Nahual i la veu de la soprano Núria Rial, i 84 campanes de Gaudí, del nord-americà David Chieri. L'acte és un dels moments musicals més destacats de l'any Gaudí i coincideix, com dèiem, amb la visita del Pontífex. L'espectacle serà demà 10 de juny, quan el papa beneeixi la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I aquesta tarda, l'acte del papa a l'estadi Lluís Companys comptarà amb la participació de diversos artistes coneguts, com per exemple Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. També hi actuarà Alfred García, que cantarà Els teus ulls, i després farà un duet amb Álvaro Soler, amb qui interpretarà Estrella. També hi actuarà Siolé. Doncs així ens acomiadem nosaltres. De seguida, el resum de l'actualitat, i després, por fin, i Jaime Cantezano, aquí, a la sintonia d'Onda Cero. Bona tarda.

0: des de les 6 de la tarda, que ha començat molt puntualment aquesta festa prèvia abans de l'arribada del Papa, que s'ha de produir en una estona. Des de l'inici són diverses les actuacions musicals que estan passant per aquest escenari presidit per la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Hem escoltat el grup de lloança Worship.cat, Sabor de Gràcia, també Conchita, Beret, Alfred García, Álvaro Soler també està pendent que passin per aquest escenari. I l'important, les històries de la gent estan esperant a veure quin és el missatge que ens explica avui el protagonista d'aquesta jornada, que és el Papa Lleó XIV. Així ens ho han explicat un grup d'amigues de la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell.
1: A disfrutar de la velada, no? A veure el Papa!
2: Doncs jo crec que vingui aquí a Barcelona, sobretot, doncs ens indica que és un Papa, no?, proper, que vol estar entre la multitud i que faci un esforç, no?, amb la seva edat i les seves prioritats de venir aquí i representar, doncs, l'Església. Doncs per nosaltres és molt impactant i molt bonic alhora, la veritat.
3: Molt emocionant.
0: També hem conegut altres històries, com la d'una mare de família que ens ha explicat que ella i el seu marit van tenir de joves diverses experiències a les Jornades Mundials de la Joventut i que avui han vingut amb els seus tres fills. Són de Tivissa, de Tarragona.
4: Doncs era l'oportunitat perquè els nostres fills poguessin tenir aquesta experiència de trobada amb el Papa i també una mica de veure l'Església una mica més enllà de la que es viu als pobles petits, que és una experiència, doncs, molt diferent, com us podeu imaginar.
0: Gaudí, la Sagrada Família i la Creu són els tres pilars fonamentals que estan servint d'enllaços de reflexió durant aquesta vigília entre actuació i actuació musical. I això també, més de 50 capellans es troben repartits per l'estadi per confessar aquells feligresos que ho desitgin, Joan.
5: Molt bé, gràcies, Lola. Ja ho veuen, ambient de festa grossa, ho dèiem abans, 40.000 persones hi assistiran amb totes les localitats exaurides per escoltar el Papa. Caldrà veure si canvia gaire el to del missatge respecte als actes de Madrid i també als que ja ha fet avui a Barcelona. A l'Estadi Olímpic també hi és el nostre company, Paco Paniagua. Paco, bona tarda.
6: Bona tarda, sí, aquí ambiente muy festivo en el Estadio Olímpico de Barcelona, a la espera del Papa que va a venir para pronunciar su gran discurso primero aquí en Barcelona. Vamos a escuchar cuáles son las palabras que quiere transmitir. Esta mañana en la catedral ha pronunciado sus primeras palabras para pedir a los catalanes que sean constructores de unidad. Recordemos, ha dicho a la Iglesia de Barcelona, decía el Papa, que sea testigo y profeta de unidad, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias. León XIV ha recibido esta tarde en privado también al presidente de la Generalitat Salvador Illa antes de venir hasta este estadio olímpico. El Papa sobrevolará antes en helicóptero Barcelona para ver la Sagrada Familia desde arriba antes de venir a este estadio repleto donde será recibido con una coronación de casteller. Más de 40.000 personas que están siendo animadas por diferentes grupos musicales y que van a esperar que, bueno, llevan ya horas aquí esperando para recibir al Papa, con lo cual pues se va animando para estar con él porque es lo que buscan desde hace ya pues prácticamente 4 o 5 horas que están aquí esperando.
5: Gràcies, Paco. Aquesta és la situació ara mateix a l'Estadi Olímpic, en l'acte que clou el primer dia del Papa a la ciutat. Aquest matí ha aterrat al voltant de la una del migdia i, com explicava el Paco, s'ha dirigit cap a la catedral de Barcelona. L'escoltem.
7: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
5: Ja ho senten, després de la polèmica lingüística hi ha hagut espai pel català, que ha anat alternant amb el castellà. I aquest matí, al voltant de la catedral, fervor absolut per la presència del Papa a la capital catalana.
8: Sí, venimos con las nietas y, bueno, para vivirlo un poco en persona.
9: Nada, que venimos a verlo, a ver, porque como es tan intrigante esto, pues bueno, vamos a ver lo que es.
10: Esperamos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
11: Pues mira, para nosotros es un germen de esperanza, que todavía hay mucha gente que seguimos teniendo fe.
5: Una emoció palpable als carrers que també s'ha fet notar per part dels dirigents polítics catalans.
12: La brúixola amb Joan Valentín.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, que serà present a la pràctica totalitat dels actes del Pontífex, així ho ha dit, ha mantingut aquesta tarda una audiència privada amb el Sant Pare al Palau Episcopal de Barcelona. De fet, ell mateix ha estat el primer representant polític en rebre'l a l'aeroport del Prat

0: pocs minuts després que el papa aterrés procedent de Madrid. Durant el seu viatge a la capital del país, Lleó XIV ha deixat algunes declaracions que han aixecat certa polseguera. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que aquesta presència institucional és plenament compatible amb les discrepàncies en qüestions com l'avortament o l'eutanàsia.
1: Aquí es mostra clarament que, efectivament, hi ha algunes qüestions que no són coincidents i, per tant, que el govern és un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que, a més, des de la veu del papa Lleó XIV pot arribar a tots els racons del món, de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
0: Avui i demà seran dies de molta intensitat, també pel que fa a la mobilitat, i per això el Departament d'Interior ha dissenyat un dispositiu molt important per garantir la seguretat i la mobilitat amb la participació de més de 5.000 agents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat que l'operatiu tindrà una afectació mínima sobre el dia a dia de la ciutadania.
2: No volem improvisació, és a dir, ja ho he dit, volem que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Tot s'ha de poder conjuminar de tal forma que es puguin donar les diferents activitats afectant a la mesura del possible, a lo mínim, la mobilitat.
0: Per cert, en un dia clau, en què era especialment important que la mobilitat funcionés per evitar problemes majors, la xarxa de Rodalies ha interromput la circulació a totes les línies fins a dos cops, un al migdia i un altre a primera hora de la tarda. Per sort, en tots dos casos s'ha resolt en pocs minuts, això sí, amb retards de fins a 30 minuts. El motiu hauria estat un problema informàtic al centre de control. Adif ha anunciat accions legals contra Siemens, l'empresa responsable del programa, que hauria fallat. Tot això pel que fa al primer dia del papa a la ciutat, però i demà què li espera el pontífex en el seu últim dia aquí, a Catalunya? Doncs uns minuts abans de les 11 del matí visitarà la presó de Brianzú en un acte molt restringit, d'uns 20 minuts al Teatre Auditori, on s'oficiarà una missa. Des d'allà el papa es desplaçarà cap a Montserrat a les 12 del migdia. El monestir està previst que presideixi la pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salva i el Virolai a càrrec de l'Escolania. A la tarda visitarà l'església de Sant Agustí del Raval, on es reunirà amb prop de 90 entitats dedicades a la caritat. Més tard, a 6:45, iniciarà el recorregut en papamòbil per Barcelona fins a la Sagrada Família, on a 7:00 se celebrarà l'acte central de la visita amb una missa que acabarà amb la benedicció de la Torre de Jesús, una agenda intensa que tornarà a afectar la mobilitat. Es restringirà el trànsit i l'aparcament a totes les zones dels actes fins la matinada de dimecres a dijous. La principal afectació, la més gran, serà a l'entorn de la Sagrada Família, al perímetre de 9 illes entre Rosselló, Lepant, València i Sicília, on no es podrà transitar ni aparcar, i també es tallarà el carrer Rosselló i els carrers perpendiculars pel pas del papamòbil. Barcelona ha viscut avui un matí complicat, amb la mobilitat alterada per un doble front, l'arribada del papa, com els explicàvem, i una nova jornada de vaga dels docents. El desacord de les bases amb educació ha tornat a omplir els carrers. Fins a 40.000 persones, segons els sindicats, 6.500, segons la Guàrdia Urbana, han marxat per la Gran Via durant dues hores, col·lapsant al centre de la ciutat. Ho ha seguit el Ricard Jiménez. Bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. La protesta s'ha retardat per no interferir amb la selectivitat, però tot i així ha tingut un fort impacte al centre de la ciutat. La mobilització ha acabat al Parlament, on els sindicats han complert amb dos dels seus objectius. Per un costat, registrar una carta oberta als partits perquè presentin esmenes als pressupostos amb l'objectiu d'engreixar la partida d'educació fins al 6% respecte al PIB. En l'actual se situa a la meitat. I d'altra banda, perquè ha significat la contradicció que el genera un govern que gasta 25 milions d'euros en l'arribada del papa i amb l'altra mà els diu que no tenen més recursos per afrontar la crisi al sector educatiu. Són Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i diversos manifestants.
4: Demanem responsabilitat a un govern que li hauria de caure la cara de vergonya ara en aquests moments.
5: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
6: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitar fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
3: Més enllà de la protesta als carrers, la jornada de vaga, segons Educació, ha tingut un seguiment de l'11%, lluny del 30% que s'havia registrat en altres convocatòries. En el futur més immediat, s'esperen més mobilitzacions que no pas nous acords entre sindicats i el govern. De fet, demà mateix hi ha una trobada entre Educació i el comitè de vaga per intercanviar impressions sense convocar noves converses per millorar les condicions dels docents. A més, aquest diumenge hi ha convocada una nova protesta dels docents al cor de Barcelona.

0: Jardinets de Gràcia.
1: Gràcies, Ricard. La crisi educativa ha arribat també al Parlament de Catalunya. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués al ple de la setmana vinent per donar explicacions de la situació. Montse Valls, explica'ns. Bona tarda.
2: Bona tarda. Una petició de compareixença que han rebutjat perquè, segons defensa, no ajuda a avançar. Això sí, els socis de Salvador Illa reclamen a l'executiu tornar a seure a negociar amb els sindicats d'educació per arribar a un acord i per millorar també la qualitat del sistema educatiu català. Són Esther Capella d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns.
3: Reiterem la demanda a la Conselleria d'Educació perquè s'arremangui per trobar una sortida que ha de ser imprescindible pel sistema educatiu català.
4: Nosaltres ara mateix pensem que encara no s'ha acabat el temps de la negociació i que no s'ha acabat el temps dels acords.
2: La resta de partits critiquen la falta de lideratge del president Illa a l'hora d'arribar a acords amb els sindicats. Des de Junts fins i tot demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó.
5: La consellera Niubó s'ha d'apartar ja d'aquesta crisi, s'ha demostrat que no és una interlocutora vàlida. Nosaltres reclamem que sigui el propi president Illa el qui faci un pas al capdavant, el qui lideri aquesta crisi educativa i que deixi d'amagar-se.
6: Una educació pública i de qualitat i concertada, a la qual el govern de Salvador Illa li està donant l'esquena.
2: Eren declaracions del juntaire Salvador Vergés i del popular Juan Fernández.
1: Gràcies, Montse. Tot plegat ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous i que enguany estan marcades per factors que sumen més inquietud a unes jornades sempre plenes de nervis. Ana Utiel, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan. Tot i que finalment no hi ha hagut grans problemes per arribar fins a les facultats, els alumnes han matinat més que mai per ser de cas. Alguns professors d'institut del Baix Llobregat, que aquest matí es trobaven al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, ens han dit que els han convocat 3/4 d'hora abans que altres anys. Parlem d'uns docents que avui, per cert, també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants, que ho han agraït.
8: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, perquè no els volíem deixar l'alumnat sol.
9: Les hem fet pràcticament totes, el que passa que som tutors de segon de batxillerat i llavors avui és un dia important.
10: Nosaltres tenim aquí a la Cristina, que és la canya, i la tenim sempre amb nosaltres.
7: Les Pau d'enguany també han coincidit amb la vaga de biblioteques i amb una novetat. S'han estrenat els detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves, una mesura que ha estat ben rebuda.
11: S'asseguren que tots tinguem les mateixes condicions.
12: Fa més justa la prova.
7: Avui hi ha hagut els exàmens de castellà i anglès. Demà la jornada arrencarà també a les 9 amb filosofia i història, i un cop més els alumnes hauran de matinar especialment.
1: Seguim repassant les qüestions, la resta de qüestions que ens deixa el dia d'avui. La Fundació Fero ha finançat amb gairebé 1 milió d'euros 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques tenen com a objectiu impulsar la recerca, els tractaments i la detecció precoç del càncer. Ens ho explica el Marcos Díaz. Bona tarda.
13: Bona tarda, Joan. Els projectes guardonats són investigacions d'excel·lència que es duen a terme en els principals centres de biomedicina d'Espanya, entre els quals hi ha el Clínic o la Vall d'Hebron. Enguany, a les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la diagnosi precoç i en tractaments contra leucèmies agudes, tumors cerebrals en nens i càncers de mama i pàncreas. La directora general de Fero Càncer, Marta Cardona, explica que un dels reptes de la Fundació és finançar tractaments personalitzats.
14: El diagnóstico molecular que no se financia por la sanidad pública, pero que nosotros creemos que es una herramienta que se ha desarrollado en la investigación y que acelera mucho todo lo que es exactamente tu tipo de cáncer, con tus apellidos, para que el oncólogo o el médico te pueda dar el tratamiento que mejor te va a ti. Como paciente, o sea, personalizado, precisión total.
13: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica.
1: En clau econòmica, els hem d'explicar el nou complement que ha proposat el govern als sindicats per als funcionaris que renunciïn als 2 dies de teletreball als quals tenen dret. En cas d'aplicar-se, rondaria entre els 99 i els 200 euros mensuals. Comissions Obreres i UGT demanen més informació, sobretot per saber si s'aplicaria el 100% dels empleats o no. Altres sindicats, com la Intersindical Alternativa de Catalunya, rebutgen el complement perquè consideren que podria generar desigualtats entre treballadores i treballadors. Més coses. Ja coneixem l'impacte econòmic del Mobile d'enguany, 588 milions d'euros, o el que és el mateix, gairebé un 5% més que l'any anterior. Parlem d'un rècord des que el Congrés va aterrar a Barcelona ara fa 20 anys. John Hoffman, CEO del Mobile, explica l'evolució de l'esdeveniment en aquest

0: aquestes dues dècades a la capital catalana.
1: I do think what we have done is created an ecosystem.
0: Diu, crec que el que hem fet és crear un ecosistema d'oportunitats molt diferent del de fa 20 anys. Ara hi ha centres tecnològics, òbviament el centre de supercomputació, un ecosistema que era aquí fa 20 anys, però diu, era molt més petit. Des del 2006, l'impacte econòmic del mobile s'enfila fins als 7.000 milions i mig d'euros i ha creat gairebé 190.000 feines.

0: En clau local, l'incendi que aquesta nit ha afectat la cooperativa fructícola Acrofurt, Arcofrut, diguem-ho bé, de Lleida, ja està controlat. Els bombers mantenen 8 dotacions a la zona remunyant les instal·lacions després d'un dispositiu que ha mobilitzat fins a 45 dotacions i un centenar d'efectius. Onda Cero Lleida, Núria Mora.
1: El foc es va originar poc després de les 10 de la nit als palets de fusta emmagatzemats a l'exterior del recinte i va acabar destruint 2 de les 3 naus de la cooperativa. Les flames també van obligar a confinar uns 1.300 veïns dels barris de Vilamoncada i Ciutat Jardí de Lleida i també a evacuar diversos habitatges pròxims. Aquest matí, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Arcofrut agrupa una cinquantena de famílies productores de poma, pera i fruitadors de l'Horta de Lleida. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha qualificat el que ha passat de cop molt dur, però assegura que el sector ja s'ha mobilitzat per ajudar-los.
2: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, doncs, bueno, és una desgràcia molt gran. Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
1: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita. Els bombers continuen avaluant l'estat de les naus afectades i dels habitatges més propers.
0: Acabem aquesta brúixola en format reduït, similar a com ho hem fet a l'inici, explicant-los que el papa beneiria aquestes ambulàncies que la Fundació de Sor Lucía Caram enviarà cap a Ucraïna amb ajuda humanitària. És en aquest precís moment on està fent aquesta benedicció i entenem que aquest és l'últim acte abans que el papa accedeixi a l'estadi olímpic i comenci el seu primer gran acte, que hi assistiran 40.000 persones. Abans de dirigir-se a elles, farà una volta a la pista amb el papa mòbil i respondrà també les preguntes de 3 joves. Demà tornem amb el mateix format de brúixola reduïda que hem tingut avui, recollint el que hagi donat de si l'últim dia del papa a Catalunya, i ara no es moguin, els deixem amb la brúixola del Rafa Latorre. Adeu, fins demà.
3: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.

0: Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador. Minutos después, el Atlético de Madrid colgaba el comunicado del Real Madrid y unas caritas riéndose a carcajadas. 8 minutos después...
1: Aquí ha comenzado la festa.
0: 8 minutos después, un nuevo comunicado donde dice: comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid. Punto número 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Punto número 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada. Punto número 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Y punto número 4. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el Fútbol Club Barcelona? Y 4 minutos después, posdata, en otro tuit: aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis, entre comillas, de robar jugadores de nuestra academia. Muchas gracias, Real Madrid. ¿Qué?
1: A ver, es que hay moltes coses, No sé, Roman, si vols començar tu.
0: Comencem pel primer. Roman, no és gaire habitual que un club faci un comunicat per dir ens han rebutjat una proposta.
1: Sí.
0: O una demanda de fitxatge.
2: A veure, no és normal, però també s'ha d'entendre que, clar, si Florentino s'ha caracteritzat fa 26 anys per entrar a la presidència del Madrid anunciant que faria, quan va fitxar Figo, i ara dirà, faré un Galáctico, una oferta de 150 milions per un jugador que no juga a la Premier. Clar, jo escoltava les tertúlies i los mentideros futbolísticos, no? Com es diu, en aquests últims dies, i a veure, al principi ningú pensava que seria Julián Álvarez. Jo, la veritat, m'ha sorprès, sobretot, no per la qualitat del jugador, que podrem discutir si és millor o pitjor, però és que el Madrid, sincerament, necessita Julián Álvarez? Jo crec que és la pregunta aquesta. No sé si el necessita. Jo crec que el Madrid urgentment necessita llocs, altres posicions, però bueno,
1: jo crec que era més simplement per no sé, fastidiar un fitxatge, possible fitxatge del Barça, fastidiar l'Atlético de Madrid, o sigui, no crec que fos una necessitat, evidentment que no el necessita, ja no sé ni on el col·locaria, no tinc ni idea, però és més una maniobra de Florentino de no sé si queda malament, perquè queda malament igual, però dir, mira, jo vaig dir que faria una oferta i l'he fet.
0: Bueno, queda malament si demà no hi ha un altre comunicat on diu, hem ofert 175. També els han rebutjat.
1: Ja, clar. Però és que l'Atlético ja... Si a la primera oferta et diu que es remeten a la clàusula, per què t'han de dir que no a la segona?
0: Bueno, tot és negociar.
1: No, ja.
0: Tot és negociar. No sé si han parlat amb la gent del jugador i li han dit, escolta, farem aquesta oferta. Esteu disposats a fitxar pel Real Madrid? Això, Roman, no ho sabem. Potser el dia que el senyor Florentino Pérez va dir això, no tenia en ment un nom, sinó que tenia només la idea donar aquesta notícia i un jugador dels molts que hi ha al món que podia ser el seu objectiu. I a mesura que han anat passant les hores i els dies, ha vist com el Manchester City diu que res de Haaland, el Bayern Munich diu que res d'Olís, tot això, i al final, bueno, quin és el nom propi aquí els darrers mesos, les darreres setmanes? Julián Álvarez, jugador de moda, jugador del que s'està parlant molt, i a més li interessa el Barça. Ah, mira, anem a tocar els nassos. Bueno, fent l'oferta. I això, bueno, ja està. O no ja està. O tindrà més recorregut. Roman.
2: No sé, doncs no sé si tindrà més recorregut, però ja em poso a la pell de Vinícius i d'Mbappé i més competència aquí. On col·loques? Si ja no saps si Mbappé pot jugar amb Vinícius i Vinícius amb Mbappé, ara poses Julián. No sé, jo veig molt... No sé si aquell ecosistema és que el Madrid, jo veig que són cops de volant. O sigui, després de la roda de premsa aquesta tan... No sé com catalogar-la, la roda de premsa que va fer Florentino quan va anunciar... Sí, esperpèntica o, no sé, al·lucinant. No sé, és que aquest senyor segueix... I estem parlant del Real Madrid, eh? No estem parlant

0: tots els meus respectes, qualsevol club de barri.
1: Però, Roman, no oblidem que
0: no sé,
1: aquest senyor, amb tot això que tu dius, 65% dels que van anar a les urnes el van votar.
2: Però l'altra lectura, l'altra lectura, José, un senyor fins ara o estaves molt, molt, molt a l'entorn del Madrid o el coneixies molt poc, en dues setmanes ha muntat una campanya i li ha tret el 35% dels vots.
1: Però,
2: és a dir,
1: sí,
2: compte, eh?
1: Sí, però els propers anys, qui prendrà decisions com aquesta de fer ofertes de 150 milions o de convertir una part del club en propietat d'un fons o de qui sigui, és el senyor que ha estat votat.
2: Sí, sí, sí, clar.
1: És a dir, els socis que han anat a les urnes han votat per continuar amb aquest senyor que faci el que està fent fins ara.
0: Sí, però un senyor desconegut amb 10 dies mal comptats de campanya i sense preparació, doncs ha tret un 35.
1: Sí,
0: per tant, jo crec que ara...
1: Aquest senyor s'ha
0: posicionat
2: per dintre de 3 anys.
1: Aquest senyor s'ha posat a l'aparador. No, 3 anys
2: bueno,
1: no,
2: 4,
1: que ha renovat. Aquest senyor ja s'ha posat a l'aparador i ara pot ser una mena d'oposició a
0: Florentino
1: Pérez.
0: Sí, sí.
1: Veurem quin tipus d'oposició, perquè tot dependrà de la pilota si entra o no entra.
2: Sí, sí, no, clar.
1: Clar, perquè
2: sí,
1: Florentino, el seu futur, per molta economia que faci, dependrà de si la pilota entra o no entra. Perquè tot això ha vingut perquè la pilota no ha entrat. Perquè 2 anys consecutius amb nadaplete. Això és el que ha passat.
0: I a més, amb l'exigència que sempre ha mantingut Florentino.
1: És clar.
0: Que entrenador que no guanyava se'l carregava i havia de guanyar algun títol.
1: I no oblidem,
0: Champions.
1: No oblidem que ara està tornant a signar un entrenador del que no parlava gaire bé a aquells famosos àudios.
2: No, no.
1: I Mourinho torna. De moment, a aquestes hores, com deia l'Alberto Fernández, a aquestes hores el Benfica no ha emès un comunicat, ja que estem parlant de comunicats, on digui el Real Madrid ha abonat 15 milions d'euros per la clàusula de rescissió i de llibertat del senyor Mourinho.
2: També
1: de moment
2: una...
1: això no ha passat.
2: També és una pasta, 15 quilos per
1: sí,
2: un bueno. entrenador. Quan no s'ha costat... El Chelsea ha pagat per entrenadors, però no és habitual.
1: Crec que no és la primera vegada que el Real Madrid fa una oferta i paga una clàusula d'un tècnic. Crec que no és la primera vegada.
2: Ara no estic...
1: Crec que no és la primera vegada. Però...
0: No és la primera... Però són diners, 15 milions...
1: Sí, per un entrenador,
0: I jo crec que Mourinho també podia pressionar... Bueno, el Benfica estarà encantadíssim.
2: Mira,
0: mig any un entrenador, 15 milions... Doncs...
2: Encantat no sé, perquè no han entrat a la Champions, Roman, però...
0: Encantat vull dir, no?
2: Sí, evidentment.
0: 15 milions per un entrenador, que jo crec que els millors anys de Mourinho... jo crec que Mourinho ja està de tornada. Jo sé el que busca Florentino, el que busca és ordenar. Creu que l'equip són nens mimats, crec que està en la versió aquella que el va fer marxar del club, i aleshores Mourinho el que sí que té és que no és un Arbeloa, és un tio d'ordre, és un entrenador que sap mantenir la ratlla, però també té el seu contrapunt, que és els cadàvers que pot deixar, o potser si ha de marginar algú per molt nom que tingui, ho farà.
1: Mira, estic mirant allò del Real Madrid pagant la carta de rescissió, la carta de llibertat dels contractes d'entrenadors, i em surt que li va abonar 4 milions d'euros al Villarreal per Pellegrini el 2009. Un any després li va pagar 16 milions d'euros a l'Inter de Milà per Mourinho. El 2013 al Paris Saint-Germain li va pagar 4,5 per Ancelotti. Li va pagar a la Federació Espanyola 2 milions per Lopetegui el 2018. De nou per Ancelotti a l'Everton li va pagar 2 milions. Xavi Alonso li va pagar entre 10 i 15 al Leverkusen. I ara pendents de Mourinho.
2: Si vas comptant...
1: Si vas comptant.
0: Pel cap baix, 60 milions, fàcil.
1: Un jugador de nivell.
0: Sí.
2: Jo més que el tema del caràcter de Mourinho o d'aquesta mena de... No sé si sergent que busca Florentino Pérez, si és que el problema és que Xavi Alonso també arribava amb bon cartell d'entrenador, no sé si llegenda del Real Madrid, però llegenda del futbol espanyol, un entrenador que portava altres idees que podria ordenar-los, no?, a Mbappé i a Vinícius. si el tema és que si no empoderes el teu entrenador, si no li dones tota la capacitat perquè pugui manar, és que és igual. Si, si en algun moment Vinícius té un problema amb Mourinho, Vinícius anirà a parlar directament amb Florentino Pérez, no parlarà amb Mourinho aquest problema. Aquest és el tema de que estiguin, com deia el Roman, mimats i que algú els pugui adreçar o no.
1: Però en teoria, sí. L'arribada, Roman, de Mourinho no és per... que Florentino Pérez no hagi d'estar rebent els jugadors quan tenen un problema amb l'entrenador, sinó que és un entrenador que sap gestionar un vestidor amb una mà ferma per poder portar, bueno, una guarderia, no diré una guarderia, però sí un parvulari, que és el que sembla moltes vegades.
0: A veure, jo crec que l'única condició que ha posat Mourinho, i coneix la casa, o sigui, ja sap on va, és, jo tindré plens poders aquí dins del vestidor i jo crec que Florentino ha dit sí, fes el que calgui.
2: Clar,
0: però aquí hem de guanyar
2: sí,
0: el que també. Sigui. I amb això sí que ho tindrà. El que passa, que a veure que hi haurà algun jugador que sortirà aquí una miqueta escaldat, cremat o finiquitat, no sé qui, no sé si serà Vinícius, no sé si serà Mbappé, no sé si serà algun del mig del camp, però hi haurà alguns jugadors que, i segurament aquest estiu jo crec que el Madrid intentarà fer caixa amb alguns jugadors, a veure, no sé si Valverde sortirà o Tchouaméni o uns d'aquests, però jo crec que hi haurà alguns moviments bastant importants en aquest sentit, perquè o bé Florentino li ha dit escolta, aquests dos no els vull veure, o si no entrarà Mourinho i dirà mira, aquests, aquí fitxo jo dos o tres jugadors de la meva corda i vinga, i cap endavant. Però a veure, la llibreta de Mourinho ja la coneixem tots, o sigui, que a veure com cara tot això dins de la Lliga, jo ho veig ja tant com un déjà vu. O sigui, clar, és que jo no puc entendre com deixes escapar un entrenador com Xavi Alonso, que sí, que amb un perfil doncs més actual, amb un Mourinho, no? Però en fi,
1: però...
0: Florentino diu, ve amb un entrenador que, tot i que l'ha criticat, també va ser dels que ell sempre en públic ha parlat bé d'ell, de Mourinho i de Zidane. També té l'estima d'Ancelotti, però bueno, ja veurem què passa.
1: Però no oblidem que també Mourinho, quan va arribar la primera vegada, al 2010, venia de guanyar la Lliga de Campions amb l'Inter de Milà. I ara ve de no tenir o no arribar als objectius.
2: Ara ve de fracassar amb el Tottenham, Benfica. De fracassar amb el Fenerbahçe, de fracassar amb el Benfica. Amb la Roma li va anar una mica millor perquè va guanyar un títol i va arribar a la final de l'Europa League.
0: La Conference.
2: Exacte, va guanyar la Conference i va arribar a la final de l'Europa League, va perdre els penals amb el Sevilla. Amb la resta de clubs és que ha estat acomiadat de tots, eh?
1: Clar, és a dir, no és el Mourinho d'aquell moment. No, però no sé si al final, com diu la dita castellana, la cabra tira el monte i no ha perdut la seva manera de comportar-se.
2: Si el que ha dit el Roman és tal qual, o sigui, els seus millors dies han passat i ara, bueno, pues Florentino busca el que va buscar en el seu moment amb José Mourinho, que és tallar per lo civil o per lo criminal una època que s'aventura bastant daurada al Barça, amb dues lligues consecutives, estan a tocar o estan competint la Lliga de Campions. En aquell moment el Barça havia guanyat una Lliga amb... no, dues, amb Guardiola, i va arribar Mourinho per intentar sacsejar i per intentar trencar aquesta dinastia que volia implantar Guardiola.
1: El que va fer va trencar les relacions entre els mateixos jugadors d'un i altre equip.
2: No, algú havia de sortir malparat, evidentment,
1: clar,
2: en aquesta
1: doncs,
2: guerra.
1: En aquesta situació, Roman, a veure, ara al davant tindrà a Hansi Flick. Guardiola va aguantar, fins que va dir allò de felicitats, el senyor Mourinho ha guanyat aquí,
2: la Champions particular.
1: La Champions particular l'ha guanyat. És el puto amo. Ara té al davant a Hansi Flick. Sembla que Hansi Flick aguanta més. Però clar...
0: Sí.
1: El Mourinho...
0: No està...
1: Sí,
0: no és tan temperamental. El que passa que també Hansi Flick, a veure... està en la seva última etapa d'entrenador, dit per ell, i si ha de dir la seva, també la dirà. I jo crec que...
1: Però es posarà a prova la seva paciència a Mourinho?
0: Jo crec que buscarà posar-lo a prova i en alguna d'aquestes pot saltar. Però bueno, també aquí Jo crec que, per exemple, la directiva amb Joan Laporta, jo crec que també aquest salseo amb Mourinho

0: Jo crec que la Porta li agradarà. Veient la, o sigui, el perfil del president del Barça, jo crec que li agradarà això. També us dic una cosa, i ara que estava fent memòria i abans deies d'Ancelotti amb l'Everton, recordo quan va venir Ancelotti, també que estava allà com acabant la seva carrera, i Ancelotti va venir al Madrid i sabem el que va passar, no?
1: Sí.
0: No li va anar tan malament a la seva segona etapa al Madrid. Per això, abans parlar... que el Madrid també té bons jugadors, si tu els ordenes
1: I anirà al mercat ja Dumfries,
0: i anem...
1: Konaté, més els jugadors que encara ha de fitxar. O sigui, Florentino anirà al mercat, no crec que a rebentar, perquè això és més dels clubs anglesos, però sí que anirà
2: No.
1: al mercat perquè després de dues temporades sense res, no es pot permetre una tercera i més quan ha estat reelegit pels socis.
2: No, si és que l'equip, les peces més difícils de trobar, els Vinícius, els Mbappé, aquests ja els té. El tema és col·locar-los bé, que et facin cas, que pressionin, que puguin treballar defensivament, però els Bellingham, els Vinícius, els Mbappé, aquests ja els té. Sí, veurem si Rodri, que és segurament el més desitjat o el més necessitat, un altre central segurament, però és que les peces al Madrid té moltes de molta qualitat. Pots repescar Nico Paz per pocs diners, Víctor Muñoz com a fons d'armari, si és que hi ha molts jugadors vàlids a la plantilla del Madrid ara mateix.
1: Sí. Pel que estem veient, la lluita entre Barça i Real Madrid no només serà a la gespa, sinó que pot anar més enllà, sobretot després d'escoltar aquesta tarda a l'actual president del Futbol Club Barcelona, fins que no es faci ja oficial l'arribada de l'elegit Joan Laporta,
2: Sí, l'1 de juliol
1: l'1 de
2: és.
1: juliol. Rafa Juste, que avui ha anat a visitar el Senat del Club Blaugrana, els socis més veterans, i ha dit que anirà a la justícia contra el Real Madrid i contra el seu president, Víctor.
2: Ja ho va dir el dia de la mateixa roda de premsa de Florentino Pérez a la que estàvem fent esment abans. El club ja va emetre un comunicat i va dir que estava preparant a l'equip legal algun tipus de resposta. El dia següent va sortir a parlar Joan Laporta i va dir que estaven preparant aquesta mateixa resposta. D'això ja fa gairebé un mes, encara no en sabem res, però ho ha tornat a reiterar ara Rafa Juste. Sí, el Barça anirà fins al final en aquesta qüestió i ja ha amenaçat, ja diria, Rafa Juste amb dir-li que es veuran als tribunals, que es veuran al jutjat.
1: Es veu al final d'aquest túnel jurídic, Roman?
0: Al final, jo no sé on arribarà. El que sí que està clar és que les relacions entre el Barça i el Madrid estan trencades. Recordeu que va haver-hi aquell període d'entreactes o de, diguem, de guerra freda o de amistat íntima, no? Per la Superliga, i un cop el Barça es va desmarcar d'aquesta Superliga ja, i Florentino ja enfurismat i tot això ha tornat a cara descoberta. I a més, no ven més tant pel Barça com al Madrid, no? Criticar el màxim rival, no? I més en unes eleccions. El que passa que jo entenc la directiva del Barça. Tu no pots deixar que et diguin que nosaltres hauríem de tenir, no? Com deia Florentino, 7-8 lligues més, no? I ens han robat i tot això. Doncs això no ho pots permetre perquè t'estan fent... Jo no sé, a veure, fins on arribarà. Al final, doncs, si no es demostra això de Negreira, que jo crec que al final està no sé on arribarà, però veig una solució serà potser quan ja no estigui ni Florentino ni Laporta de president. O sigui, això anirà per llarg i a veure, bueno, per tenir distret una miqueta el personal i ja està.
1: Per cert, m'agradaria tant saber com li ha sentat al Florentino els tuits del community manager de l'Atlético de Madrid. Que són els tuits de l'Atlético de Madrid, eh? Parlem del community manager perquè és el que fa la feina, però això no es fa sense l'autorització de la cúpula de l'Atlético de Madrid.
2: No, com en el seu dia contra el Barça, o sigui, això està autoritzat per qui ho ha d'estar, o sigui, no sé, jo crec que aquestes coses ja les relativitza, Florentino Pérez, no sé si li ha importat o no, no sé si mira el Twitter, jo crec que no es preocupa gaire d'això, jo crec que...
1: Si em permeteu, me'n vaig un moment al Palau Blaugrana perquè acabo de veure a Pau Gasol a la llotja del de la pista del conjunt blaugrana, on s'està jugant el tercer quart d'aquest primer partit de la sèrie semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, Albert.
3: Sí, José, i on el Barça segueix per davant en el marcador, el descans eren 19 punts a distància, ara són 21, tot i que Patty Mills té llançaments des de el tir lliure per retallar. 3 minuts resten per acabar el tercer quart i no ha mudat el guió el Futbol Club Barcelona, molt més intens en defensa, segueix lastrat l'equip de Vidorreta per aquest 2-11 terrible de llançaments de màxima distància. Recordem que l'equip insular és el que millor percentatge té tant de llançaments de 3 com de tirs lliures en tota la temporada regular. El Barça té el millor percentatge en llançaments de 2. Nicola Laprovittola està sent el màxim artiller del Futbol Club Barcelona des del 6-75, amb 3 encerts de 5 intentats, el màxim anotador. I el millor element dels de Xavi Pasqual és, sens dubte, el Georgià Schengelia, autor de 14 punts, ha agafat 7 rebots, ha repartit 4 assistències. No té, de moment, rival, no té oposició al Futbol Club Barcelona aquest primer partit de la sèrie semifinal del títol de Lliga ACB. Anota de 3 ara Brizuela, 2:41 per finalitzar el tercer quart. Futbol Club Barcelona 67, la Laguna Tenerife 45.
1: El primer round d'aquestes semifinals que sembla que caurà del costat blaugrana. Parlàvem abans d'aquesta lluita que pot acabar als tribunals entre el Barça i el Real Madrid, i la lluita esportiva a la gespa. El Barça, per lluitar de nou per fer-se amb la Lliga la propera temporada, intentar lluitar per la Lliga de Campions, que l'altre dia Guardiola aconsellava que no s'obsessionessin amb la màxima competició continental, perquè al final això trenca projectes. Cap on ha de reforçar aquesta plantilla, i sobretot tenint en compte com està el mercat de disparat i, sense anar més lluny, el que ha pagat el Barça per Gordon? Román.
0: A veure, és que jo crec que el primer pilar o el primer fitxatge que ha de fer el Barça és un golejador. Jo ho tinc claríssim. I després un central. Un golejador i un central per pujar al nivell. Després ja pots entrar en altres peces de si se'n va caçador de, i el vens bé i tens més marge salarial i pots... no? Es parla de Bernardo Silva, que també et pot jugar ja a millorar tant d'interior,
1: sí,
0: però Bernardo, a la medular.
1: Sí, però Bernardo Silva li ha posat una miqueta d'aigua al vi a les darreres hores.
2: Quan... Bernardo Silva està esperant perquè sap què decidirà després del Mundial,
1: a veure,
2: i
1: Bernardo
2: sap
1: Silva,
2: que té ofertes.
1: Si Bernardo Silva vol ser un jugador protagonista, en principi n'hi ha d'altres equips que li ofereixen això, com l'Atlético de Madrid. El Barça, bueno, el Barça, Hansi
2: veure,
1: Flick,
2: també.
1: Hansi Flick no el té com una prioritat.
2: No.
1: Sí, sabem que la temporada és molt llarga i amb això pot tenir minuts perquè hi ha lesions, hi ha sancions, hi ha moments de forma, i quan manquen determinats jugadors, com pot ser Pedri, això es nota.
2: Sí, no, no, si pertanyia dins de la plantilla, jo crec que és un fitxatge que el Barça ha de fer, és de manual.
1: Accepta Bernardo Silva el rol?
2: Clar, no, aquest és el tema, que tu li has de dir, mira, hi ha jugadors per davant teu, tu ja has jugat els 100 millors partits de la teva carrera, el Barça li pot exprimir algun més, però en principi no tindrà un rol protagonista. És a dir, m'imagino, Fermín López és molt més titular ara mateix que Bernardo Silva si ve al Barça. Sí. És així, és tal qual.
0: Però és un futbolista que t'eleva el nivell.
2: No, per això dic que és de manual, que l'has de fer, perquè és gratis amb la carta de llibertat, que després li has de pagar ell, però que és un futbolista que, per tenir a la plantilla, és extraordinari, evidentment.
0: I sobretot si tu vols competir, o sigui, per la Lliga, ja hem vist que amb aquesta plantilla el Barça li arriba. En té suficient per competir i per guanyar-la.
1: Bueno, però... a veure, aquesta plantilla sense Lewandowski ja.
0: Ja sense Lewandowski, per clar. Això jo crec que la prioritat és un davanter centre, golejador, i això costa molts diners.
2: I no n'hi ha tants, eh?
0: I un dels... I no, clar, clar, Haaland és impossible, Harry Kane, que són els dos de... Clar, per això, després tenies un Lewandowski que molta gent el criticava, no? És gran i tot això, però clar, és que Lewandowski, sense fer res de tenint un paper secundari, et va fer els gols que et va fer. Per tant, aquí és un problema, perquè el mercat no t'ofereix garanties de golejadors. És que no n'hi ha.
2: És que no n'hi ha.

0: ni els que n'hi ha, a veure, tu has dit, Haaland i Julián en principi no, Kane té pinta que, bueno, té pinta no, és evidentment que tampoc. Clar, què te la jugues amb Oshimen? Que saps,
1: que, clar, quin
0: preu,
1: pensant,
0: saps quin preu té i saps quina personalitat i quins problemes ha tingut en el passat. Vlahovic acaba contracte amb la Juve, també està lliure, és un fitxatge que es pot fer. També problemes, és una aposta, vale. Sí, Flick ha potenciat molts jugadors, no sé si podria fer-ho amb Vlahovic.
2: Si estem parlant de que el Barça ha de substituir a Lewandowski, si passa per un nou, ha de ser un nou titularíssim. Que ningú discuteixi que sigui el nou.
0: No, però és que ara
2: I m'estàs donant noms de jugadors que discutirien. L'afició discutiria que
0: Osimhen
2: o Vlahovic fossin titulars. Sí, en aquests moments ho discutirien.
0: Bueno, però és que el Barça ha fitxat a un jugador que segurament tampoc sigui titular ara mateix, eh? I s'ha gastat 60-70 milions per Anthony Gordon.
2: I si se'n va Rafinha? Perquè aquest matí el company Ferran Martínez de Mundo Deportivo tornava a insistir
0: Aràbia, no?
2: En que Aràbia vol a Rafinha i que pot
0: posar... I que li quadriplicava el sou...
2: Sí, i que podria oferir 60, 70, 80 milions al Barça.
0: És que aquí és el jugador. Aquí és el jugador. Si Rafinha creu que ja està amortitzat pel futbol europeu... Si... És que aquí el Barça no pot fer una altra cosa que, evidentment, si li posen 80 milions davant a sobre la taula per Rafinha...
2: Tu els vendries a Rafinha per 80?
0: És que no tens una altra opció.
2: No, sí que tens opció. Di no. Com la de Madrid ha dit,
0: jo crec que el Barça no pot dir no a 80 milions per Rafinha. Una altra cosa és que el jugador no vulgui marxar. I això, o sigui, jo crec que Rafinha s'hauria de quedar a la primera plantilla del Barça, però si li venen 80 milions per un jugador que aquesta temporada ja no oferirà el seu millor rendiment, gairebé 30 anys, amb lesions... Sí, sí. Però aquesta temporada el Barça ha guanyat la Lliga...
2: Si ja comences a fer-li l'envolvente a Flick...
0: No, però gairebé sense Rafinha guanyar la Lliga el Barça, eh?
2: I també s'ha notat en altres competicions quan no hi era.
0: I a l'últim mes no ha estat, clar.
2: I tu, Roman, el vendries per 80?
1: Jo per 80 sí, i sobretot per això, veient els rendiments, i un dels problemes del Barça dels últims anys, i em remeto a l'època de Bartomeu, era no saber vendre els jugadors quan arriben a certa edat. Rafinha, quan està en el seu moment esplèndid, no? Com diuen ja els joves, en el seu prime, en el seu estat platòric, doncs és un futbolista titularíssim.
0: No, descomunal.
1: Descomunal, però...
2: Un moment, Rafinha
1: ja comença
2: té...
1: amb aquesta irregularitat.
2: Rafinha encara té 29 anys.
0: Bueno, jo dic quasi 30, sí, sí.
2: No, o sigui, veterà.
0: No, és una edat
2: perfecta.
0: Sí, per això va oferir la seva millor versió fa dues temporades, amb 27-28, clar.
1: Jo estic segur que si al Barça li posen 80 milions...
0: És que 80, eh?
1: Doncs potser ja Bernardo Silva ja no és tan suplent, també pot jugar per allà de vegades, encara d'interior, depenent més de possessió de pilotes, que Flick, també pot recuperar potser a Rashford,
2: i Flick
1: encara que no sigui el Rafinha.
2: I Flick acceptaria? Com convences a Flick
1: és un home...
2: de que un dels seus intocables surti per 80 milions? Sent una xifra
1: doncs potser...
2: de nivell, una xifra a considerar.
1: Doncs potser perquè li portes un davanter, dius, és l'única forma de portar un davanter que ens incrementi més la quota golejadora. És que el gran problema, el Barça té un problema d'encaix ara en el mercat important. I és el que dèiem abans, o sigui, al final te l'has de jugar al tot pel tot fitxant un davanter de categoria. Què passa? Que l'home era Julián Álvarez, però ara si l'Atlético refusa 150 milions... Clar, què anirà al Barça? Amb 150? A veure, i quan han dit els altres que no, aquí va una miqueta també la jugada Florentino, però bueno.
2: Pot ser...
0: És un avís al PSG també, que sí. Si vol per 150 Julián serà una mica més.
2: Arsenal, PSG, són equips que han preguntat per Julián, però tu abans preguntaves, deies que el Gordon venia per ser suplent. I si ja està tot pensat per si Rafinha surt?
0: Sí, sí, no, clar, és que aquesta és una altra.
2: És
0: perquè...
2: que el que ha de fer una bona direcció esportiva és avançar-se als moviments que venen.
0: I el que ens hem oblidat és de João Pedro ja. Aquest sí que ja l'hem enterrat, no? Perquè Deco va anar per João Pedro, va tornar amb Anthony Gordon, sí. I aquest ja...
1: Potser Xavi Alonso li va dir que João Pedro no...
2: Clar. No, és que al final... Jugadors
0: també João Pedro no jugarà Champions ni Europa League l'any que ve.
2: Jugadors amb gol diferencials no n'hi ha tants. I aquests que tenen aquest

0: clubs que els tenen no volen desfer-se d'ells. Tu creus que el Barça es desfaria de la Minja Mal? No, perquè és un jugador diferencial.
1: No, ja,
0: potser vendria a molts d'altres jugadors, però un futbolista com la Minja Mal, no. Com el Bayern de Múnich no vol vendre a Olís, no el vol vendre. O com el Manchester City no vol vendre a Haaland, o al Chelsea a João Pedro. Clar, sempre, sí. hi ha una quantitat a la que no pots dir que no.
1: No, i diferent és, per exemple, el cas de Julián Álvarez del City. Ostres, pues si em ve l'Atlético amb 90 milions, el jugador vol marxar,
0: ja, però
1: l'has de vendre.
0: Però allà no era el pal de paller.
1: No, per això dic que els grans també venen algun futbolista, però que no és el futbolista principal de l'equip. Sí, sí. Evidentment, el Bayern ja ha dit que no, que des de ja fa temps que són un club que no és venedor i que no vendran a un futbolista al qual pensin que podrien trobar a faltar la següent temporada. Evidentment, Olise, si el Bayern ven a Olise i diu, vinga, va, vaig al mercat a veure qui trobo com a recanvi d'Olise. Tens a un altre que és pitjor que Olise, llavors diuen, no el venc.
0: Roman,
1: però és que és molt fàcil.
0: Roman, estem parlant de jugadors... Sí.
2: És com el Barça, no? És com el Barça. Pedri, tu penses que el Barça vendria
1: clar,
2: a Pedri?
1: Clar, clar.
2: O a l'Amin, que hem parlat abans, o, mira, et diria més, fins i tot a Joan Garcia ara mateix, quan li costaria un porter com Joan Garcia. Per tant, hi ha 3-4 jugadors que no te'ls vendries per res del món. Per què? Perquè no trobes recanvi en el mercat, o per trobar un recanvi és que no tens. Per tant, aquí hi ha jugadors que, a veure, ja sabem, a futbol sí, la paraula intocable, però tots els equips, i més ara en aquesta situació de mercat que estem parlant, que hi ha perfils de futbolistes que no n'hi ha, no els trobes. Per tant, les cartes estan molt marcades i al final, si tu vols aspirar, i més com està el futbol, les tàctiques i tot això, però la genialitat, el toc de màgia, ja ho veurem segurament en el Mundial, en partits, que els partits a vegades es decideixen per una genialitat, un cop una jugada aïllada que et fa... I això és el tret diferencial. Tu, si tens un davanter i que et pot fer doncs 40 gols per temporada o 50, quants n'hi ha al mercat? Molt poquets. I per això no te'n despendràs d'això.
0: Ves per on, estem parlant de jugadors de 80, 50, sí. 70 milions, i l'Espanyol... amb una mà al davant i una altra al darrere per intentar fer una plantilla on necessita 10-12 incorporacions, Roman.
2: Bueno, estem parlant d'un altre mercat, però, mercat més imaginatiu.
0: Però això és el més greu, que estem parlant d'un altre mercat en una mateixa lliga. El Real Madrid fa una oferta de 150 milions a l'Atlético de Madrid. I saps el que... A mi hi ha una cosa que...
1: Quants mercats triga l'Espanyol a gastar-se 150 milions?
0: No sé, bueno, has de començar a sumar, però el que a mi em preocupa més és que els diners que inverteixen els clubs espanyols surtin fora, perquè si els inverteixen a jugadors d'altres equips de la Lliga Espanyola, aquest diner
1: es comencen
0: a moure a la Lliga Espanyola.
1: No, el problema és que a la Lliga Espanyola quan un equip de la Premier fitxa algun jugador important, allà sí que arriben diners. El tema és que aquell equip important no pot invertir tota la quantitat que li ha donat, per exemple, el del Villarreal no és un bon exemple, amb Jeremy Pino, però si un equip important d'Anglaterra ve a part Omar Alderete, el Getafe no pot reinvertir els 10-15 milions que li paguen per Omar Alderete en altres futbolistes de la Lliga. Li serveixen per inscriure, per pagar els deutes, etc. Llavors el mercat és complicat que es mogui en aquest sentit.
0: Quin mercat li espera a l'Espanyol aquesta temporada amb Monchi al cap de...
2: Doncs dependrà si pot vendre alguna peça de les que té. L'any passat, mercat de l'Espanyol...
0: Com Joan, segur que no.
2: És a dir, com Joan, segur que no.
0: Vindrà a pagar una clàusula de 25 perquè...
2: De 25, no.
0: L'únic que podria ser... L'únic que podria ser...
2: Urco,
0: si l'Atlètic de Bilbao, per la seva política de fitxatges, necessita un migcampista, però està mirant d'altres opcions.
2: Però no, complicat. Per això Monchi tindrà...
1: Però Urco, per quan podria sortir? 8?
0: 20, no, més, 20.
1: 20? No, és que l'Atlètic Club jo crec que és impossible que pagui 20 milions per Urco.
0: És que l'Espanyol no pot perdre...
2: Em va pagar 5-6, no? 5,
0: sí,
2: 5,
0: per,
2: no?
0: Un
2: percentatge, 4 i mig.
0: Per un percentatge.
2: Sí,
0: sí, però al final l'Espanyol no pot malvendre
1: un
0: actiu que ara mateix és dels que més diners li podria reportar.
1: Sí, no, però vull dir, 20 milions em sembla

0: una quantitat irreal.
1: 150 et sembla una quantitat real, clar. Clar, clar. No,
2: l'Espanyol haurà de, doncs, Monchi haurà de tirar de solucions imaginatives, potser

0: diguem, és un mercat més casolà, més casolà i de segones o terceres lligues, i a veure si es treu doncs, un merlot blanc de sota el braç i a veure com va, però serà complicat, serà complicat.
1: Passa que Monchi ha deixat tocat a l'Aston Villa perquè problemes de contractes, abans al Sevilla, haurà de millorar també en aquest sentit Monchi.
2: El que nosaltres no podrem millorar és una tertúlia com la que hem tingut avui amb el nostre company Román Martínez. Román, preparat pel Mundial?
0: Preparadíssim pel Mundial, a veure, ja, sí, o sigui, amb ganes de Mundial, amb ganes de...
1: Que no dormir, que no dormir. Haití, Escòcia, a les 3 de la matinada?
0: Sí, un Mèxic, Haití, el que sigui, això sempre. Un Mundial és cada 4 anys i s'ha de celebrar, i s'ha de gaudir.
2: Gràcies, Román.
0: Una abraçada.
1: Fins ara, José.
2: Fins ara. Passem pel Palau Blaugrana, a les 9:24 minuts. Com va el partit entre el Barça i la Laguna Tenerife? Ha canviat?
3: Sempre m'agrada dir aquesta expressió. Dati beneït, José Agustín. El partit resten, això sí, 5 minuts, 44 segons per davant, però el Barça ho té absolutament fet davant d'un equip tinerfeny molt inferior en el vespre d'avui. Dic 5 i mig per la conclusió del partit. 85, Futbol Club Barcelona, 57, la Laguna Tenerife.
2: Gràcies, Albert. Adéu-siau. Viu la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis de la Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
5: Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
8: La visita del Papa León XIV a España es uno de esos momentos que no solo se viven, se comparten. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal de este encuentro, aporta toda su infraestructura y refuerza su red para que cada instante llegue a millones de personas. Porque ser la mejor vía de acceso de la sociedad a las tecnologías digitales es hacernos sentir parte de algo más grande.
2: A les 9:25 minuts busquem saber què ens ha preparat aquesta matinada al Nis de Ràdio el David Cervelló. Hola, David.
9: Molt bones, José. Doncs aquesta propera matinada a Nis de Ràdio, en Robert Calvo ens farà un especial a Telebritis d'un dels compositors de caretes de programes més importants de la televisió espanyola. Veurem qui és, ho manté en secret. El nostre coach de capçalera ens parlarà de com viatjar sense equipatges per la vida, evidentment. A tu mateix, que ja t'has d'acostumar a aquests horaris en què jugarà a Espanya, doncs ja et quedes despert, si no et sembla malament, i ens fas algunes recomanacions de llibres, i la Andrea Valls ens parlarà del seu llibre Què puedo hacer si me duele la barriga. I sí, digui.
10: No, quería preguntarle, ¿usted cuánto dinero cuesta? O sea, ¿usted cuesta 150 millones? Es que estoy buscando a alguien de 150 millones y no sé quién fichar. No, jo estic molt a gust aquí a Nits de Ràdio, no tinc temps per coses d'aquestes. En fi, parlarem d'aquestes i moltes altres coses a partir de 2:15 i fins a les 6 a Nits de Ràdio. Us esperem.

0: a la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Ara volem conèixer més coses que estan succeint al món de l'esport més enllà del futbol i del bàsquet del Palau Blaugrana. Víctor Llucià.
2: Doncs tenim futbol sala en directe, segon partit de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga entre el Movistar Inter i el Barça. De moment, el primer punt el té el Barça després de guanyar 4-3 al Palau, i en el segon partit, a falta de 6 minuts per acabar la primera part, guanya el Barça 0-1 a terres madrilenyes, gol de Mamadou Touré ara mateix. Per tant, el Barça estaria segellant l'accés a la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. I més qüestions en handbol. El Fracking Granollers ha anunciat la renovació per una temporada més fins al 2027 de l'extrem esquerre Jordi Daumal, el jugador de Sant Pere de Vilamajor, en la seva segona temporada. A l'equip ballesà ha anotat 65 gols en 27 partits de Lliga.

0: Lliga Sobal.
1: I ara anem a conèixer un professional de l'activitat física que no deixa d'investigar per millorar la vida dels esportistes.
2: Una sèrie exclusiva de A3Player.
3: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
2: Una fuga salvaje.
4: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
2: Una amistad al límite.
5: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
2: Julián Villagrán.
6: Yo no quiero más sangre en mis manos, así me lo la de un crío.
2: José Manuel Poga.
7: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
2: La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
8: La jaula no puede tener ninguna grieta.
2: 33 días, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
9: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia. Y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
1: El món de l'esport no és aliè a l'evolució tècnica i científica, sobretot en aquells esports on hi ha una gran inversió. Els resultats són gairebé una obligació, però els esportistes no són màquines perfectes i necessiten ajuda per oferir la seva millor versió. Sigui quina sigui la disciplina esportiva i la inversió que es faci, cal tenir cura de la salut de l'esportista i ajudar-lo a créixer per millorar el seu rendiment. Cada esport té les seves peculiaritats i cada atleta té un cos diferent. I dintre d'aquesta individualitat cal que puguin evolucionar. Recentment hem conegut que la selecció espanyola de voleibol ha contractat a Javier Peña López, investigador i professor a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, on forma part de del Departament de Ciències de l'Activitat Física. Hola, bona tarda, Javi.
10: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Com esteu vosaltres de concentració aquí al Gar de Sant Cugat amb la selecció?
10: Correcte, doncs pues mira, estem just després de la primera jornada de Lliga Europea i hem tornat ara al CAR, vam tornar ahir des de Madrid i bé, molt, molt contents perquè la primera jornada hem aconseguit guanyar els dos partits i ara estem preparant el desplaçament cap a Romania d'aquesta setmana per la segona jornada.
1: On jugareu amb l'anfitriona i amb Azerbaijan els dos partits d'aquesta setmana.
10: Correcte, sí, tenim pitjor calendari perquè quan ets local normalment pots jugar divendres, diumenge, i llavors tens un dia de descans i en aquest cas jugarem dissabte, diumenge, però la cosa bona és que juguem contra Azerbaijan, que en principi és un rival inferior, i el partit dur serà el de Romania, que té millor rànquing que nosaltres i és un dels objectius d'aquest període d'activitat de poder guanyar-los.
1: Com dèiem abans, tu ets professor investigador aquí a la Universitat de Vic, però la teva vinculació amb el món del voleibol no és d'ara. Tu has treballat al Club Voleibol Teruel del 2010 al 2014 i abans havies treballat a la Federació Catalana de Voleibol com a responsable de tecnificació i a la Generalitat de Catalunya de Voleibol, a part de treballar també a categories inferiors del Joventut de Badalona. Per què t'agafen a tu, que ets un expert en investigació esportiva, per formar part de l'organigrama d'aquesta selecció espanyola de voleibol?
10: Bé, jo suposo que cada persona intenta tenir un perfil diferent, no?, a nivell de la seva feina, no?, per intentar diferenciar-se una mica del que fan la resta, i jo, tot i que sóc un acadèmic, sempre he intentat mantenir un peu a la pràctica, perquè al final jo penso que també els nostres alumnes ho agraeixen, no? Si tu ets professor de teoria de l'entrenament, com és el meu cas, i fa 20 anys que no entrenes a cap esportista, doncs el que expliquis a les aules pot estar molt bé des d'un punt de vista teòric, però li manca coneixement pràctic, no? Llavors jo he fet aquest esforç que tu comentes, perquè a part dels equips que has comentat, doncs, en posterioritat he estat treballant amb altres equips del nivell, com a preparador físic, com a consultor, i crec que segurament aquesta doble vessant teòrica, però també aplicada, és el que porta la federació a comptar amb mi aquest estiu com a cos tècnic de la selecció nacional.
1: Deia abans que cada esport té les seves peculiaritats i cada esportista és diferent al que té al costat. Al món del voleibol, com es pot aplicar la teva experiència i les teves investigacions?
10: Bé, nosaltres treballem al centre molt sobre el tema prevenció de lesions i, evidentment, com que el voleibol és el meu esport, doncs hem fet molts estudis a nivell epidemiològic per poder quantificar una mica i conèixer quin és l'abast de les lesions que es pateixen al voleibol, tant traumàtiques com de sobreús. Amb l'objectiu quin? Pues poder tenir la fotografia que després ens permeti aplicar les millors pràctiques, els millors protocols, no? Jo crec que aquesta és una de les principals aportacions que jo estic fent en aquest període aquí.
1: Com es millora el rendiment en aquest esport?
10: Bueno, en aquest i en qualsevol. Es millora aconseguint una cosa que és molt difícil, que és la dosi justa d'entrenament. O sigui, nosaltres sabem que l'esportista necessita entrenar. L'esportista necessita entrenar per mantenir el seu nivell de forma i per poder millorar. Però ajustar molt bé la càrrega a la dosi d'entrenament és clau, perquè si entrenem poc, doncs no millora el seu rendiment, però si entrenem més del compte, doncs és quan apareixen les molèsties i les lesions. Llavors, és molt important fer aquesta feina d'intentar monitorar les càrregues i quantificar les càrregues per poder determinar quina és la dosi exacta d'entrenament que es necessita en cada moment.
1: I cada esport té una dosi concreta?
10: Sí, evidentment, perquè les accions són diferents, no? Aquells esports que tenen més cursa, pues, tenen un tipus de demanda. Aquells que tenen més canvis de direcció i més frenades, pues, tenen una component muscular excèntrica que fa que el nombre d'accions, pues, també òptim, diguéssim, sigui un altre. I en el nostre cas, nosaltres al final el que tenim és molta acció de salt. L'acció de salt, pues, també té un traumatisme, diguéssim, a nivell més crònic, a nivell de les articulacions, sobretot dels genolls. També aquests salts normalment estan associats a un colpeig, que també comporta un traumatisme crònic si no es fan bé les coses a nivell d'espatlla. I bueno, pues això és el que nosaltres intentem veure de manera objectiva, quin és el nombre màxim de salts que podem assolir i com podem entrenar també aquestes accions a nivell condicional, perquè el jugador, pues, salti al màxim, colpegi la pilota el més fort possible, però que ho faci durant tot el partit i, evidentment, pues, buscar la dosi exacta perquè a través de les càrregues doncs, ho pugui manifestar en partit sense molèsties.
1: Ho explicaven abans que hi ha hagut una evolució brutal als darrers anys, tecnològica i científicament, i teniu càmeres i tecnologia envoltant els jugadors als entrenaments i als partits per agafar totes les dades possibles perquè vosaltres pugueu fer un diagnòstic de com es troba cadascú, perquè estem parlant del voleibol, un esport que, com tu deies, has de saltar, has de colpejar i sobretot has d'equilibrar-te per no patir lesions ni a la caiguda ni al colpejar.
10: Sí, la quantificació de la càrrega d'entrenament, tant interna com externa, és una cosa que és molt antiga. Vull dir, els pulsòmetres que ara la gent porta amb el seu rellotge és una de les innovacions més primerenques. Parlem tranquil·lament dels anys 70, no? Però què passa? Que aquesta tecnologia, gràcies a tota la, diguéssim, el desenvolupament actual, el que s'ha fet és més econòmica i, sobretot, s'ha fet més petita. O sigui, és un tema de tamany directament, no? Això que ens permet, per exemple, en el nostre cas, nosaltres posem a la cintura un acceleròmetre que ens diu la quantitat de salts que realitzen els jugadors en cada situació d'entrenament i competició, ens mesura les alçades i sobretot ens discrimina una cosa que per nosaltres és molt important, que és que diferencia els salts que són d'alta intensitat d'aquells que no són d'alta intensitat. Llavors, a partir d'aquí, doncs, nosaltres podem obtenir una sèrie de fórmules en les que sabem, doncs, que en un escenari de demanda màxima, que és un partit a 5 sets, en el cas del vòlei, quin és el nombre màxim que fa cada posició de joc d'aquests salts d'alta intensitat. A partir d'aquí, això ho anem recollint i podem establir uns percentatges que són entre cometes segurs per entrenament, no? També utilitzem tecnologia radar. Nosaltres estem al fons, de fet és una de les meves feines durant el partit, diguéssim, que és anar enregistrant totes les velocitats de colpeig dels jugadors. Això per què ho fem? Pues, evidentment, per poder tenir un registre que ens digui a quina velocitat estan servint, però després també per poder saber si aquesta velocitat es pot mantenir o si la fatiga està afectant el jugador en determinats moments, on ell vol colpejar la pilota a màxima velocitat i no ho pot fer perquè no aguanta des d'un punt de vista físic, no? Llavors, sí que és veritat que, bueno, que cada vegada hi ha més eines tecnològiques que ens permeten objectivar molt el que l'esportista està patint, diguéssim, des d'un punt de vista de càrrega, sobretot externa, no?
1: Normalment, en un partit, en una competició, als esportistes se'ls demana que vagin al límit, que vagin al màxim, però el preparador físic ha de regular que no sempre sigui el màxim per evitar ensurts?
10: Si el jugador està bé, no. Si el jugador està bé, el que ha de fer el preparador físic és ajudar l'entrenador a que durant la setmana s'entreni amb les condicions idònies perquè el jugador arribi fresc al cap de setmana i pugui donar el seu màxim. Perquè idealment no hem de tenir el jugador limitat en situació de competició. Allà necessitem que estigui amb les màximes capacitats possibles. Evidentment depèn del rival que tinguis davant. Si és un rival superior, evidentment això està fora de tota discussió. Un rival del teu nivell del mateix, i si és un rival una mica inferior, potser diguéssim que el desafiament està en que el jugador no es relaxi, no? Diríem. però des d'un punt de vista físic, pues, tens una mica més de marge. Però ja et dic, jo crec que no, que el

0: que hem de fer nosaltres és ser un facilitador perquè el jugador pugui donar el seu màxim sense cap mena de limitació als dies de competició. Això per mi és la clau.
1: Parlaves abans de la durada dels entrenaments, cada modalitat esportiva té els seus i moltes vegades des de la ignorància l'espectador compara i diu, home, com et pots queixar si estàs entrenant només una hora i mitja amb d'altres que estan entrenant 8 hores? Com pots queixar-te si estàs a la gespa hora i mitja cobrant el que cobres i les noies de la sincronitzada fan 8 hores al dia o els nois del waterpolo fan 5 hores pel matí, per la tarda? Com es fa entendre a una persona de carrer que cada esport, com deies abans, és diferent i que no és el mateix, com deies, el que pot fer un entrenament en bàsquet, en voleibol, en futbol, com el que pot fer un entrenament en gimnàstica, en una piscina, waterpolo o gimnàstica a la sincronitzada?
0: A veure, jo també tinc la meva opinió al respecte, eh?
1: Sí?
0: Però per no posar-me de peus a la galleda amb altres esports en els que jo no hi participo, diguéssim, cada modalitat pues, té un llindar d'entrenament idoni. Això és evident. Què ho marca, això? Pues ho marca el tipus d'esforços que es donen en aquella situació de competició. També és veritat que moltes vegades aquest comentari obvia una cosa que és molt rellevant, que és que s'està parlant d'esports que competeixen moltíssim. Per tant, diguéssim que van a un model diferent de preparació en el que és el propi esforç competitiu el que et manté en un estat de forma òptima. Llavors, els entrenaments que estan al voltant d'aquest esforç competitiu són bàsicament de recuperació o d'anivellament d'estats de forma. Per posar-te un exemple al futbol, doncs, jugant 11 més 5 canvis. No? Anem a posar que tu tens una plantilla de 23 jugadors, doncs, contribueixen significativament, anem a posar que 16, perquè aquests que han entrat doncs, realment han jugat mitja part i han jugat a alta intensitat. Clar, tu el dia següent amb aquests no pots fer un esforç molt gran perquè necessites que es recuperin. Llavors, aquí el que sí que faràs és amb els suplents intentaràs reproduir un esforç d'alta intensitat similar al del partit i serà el dia següent on habitualment es fa el descans per tota la plantilla per ja començar a partir del dia següent amb un cert anivellament d'estats de forma, diguéssim. Llavors és el que et dic, si són esports que després del dia aquest de descans o d'aquest d'anivellament de seguida tenen una altra competició és que pràcticament no poden tenir esforços d'entrenament molt intensos durant aquestes setmanes tipus quan estan amb un calendari molt congestionat.
1: Hi ha un aspecte del món de l'esport d'elit que a mi fa temps que em preocupa i és que cada vegada els esportistes arriben més joves a la competició d'elit i les carreres són el que són. Alguns sense lesionar-se poden arribar, segons la modalitat esportiva, als 30 i pico llargs. D'altres, per lesions, poden quedar-se abans al camí. Però, clar, una persona que fa un esport d'elit i que comença molt jove, als 50 com està?
0: Pues, bueno, depèn una mica de lo que s'hagi cuidat i de la sort que hagi tingut, però, evidentment, l'esport d'alta competició és un element de sobreús, sobretot musculoesquelètic, i és un accelerador de vellesa biològica. Això és així. El que passa és que també és veritat que estem observant en esport d'alta competició que les carreres esportives s'estan allargant més que mai. És a dir, jugadors d'NBA amb 45 anys que estan rendint, això no havia passat als anys 80 o 90, era impossible. Què passa? Que ara hi ha tota una sèrie de ciència al voltant de l'esportista, hi ha tota una sèrie d'especialistes, nutricionista, preparador físic, metge, bueno, fins i tot alguns d'ells arriben a tenir xef, fins i tot, a casa, sí. No? Perquè els hi cuini. Llavors això també està millorant molt la qualitat de vida d'aquests esportistes perquè puguin allargar-la. El que tu dius, jo per exemple que treballo amb esportistes de tecnificació, la quantitat de U16, U9, U22 participant i sempre evidentment fa que tinguin més probabilitat de patir una lesió simplement per una qüestió d'exposició, això està clar.
1: I el descans actiu, el dormir, el descansar, això que és tan important des fa temps, que s'intenta recalcar els esportistes, la migdiada que fan molts.
0: Sí, sí, això és importantíssim. Mira, jo precisament és un dels temes que he parlat moltes vegades perquè la part de recuperació, diguéssim, que aquí la portem entre fisioteràpia, medicina i preparació física, no diguéssim, i la setmana passada precisament això, perquè el jugador a vegades, sobretot amb el tema de xarxes socials, no, pues es compra l'última pistola de vibració, l'última equipament de presoteràpia, no sé què, però després molts d'ells et refereixen que després d'un partit els hi costa molt dormir, no? Llavors, aquí nosaltres sabem que la son és el principal element reparador i en nanos de high school, d'institut, que diuen que els que dormen menys, de mitjana menys de 7 hores al dia tenen 1,5 possibilitats

0: més de lesionar-se després practicant esport, perquè òbviament doncs, la son és el primer element de recuperació biològica que té el nostre organisme i que és totalment necessària. Llavors el que hem de fer també és instruir una mica els esportistes sobre, a nivell de recuperació, quines són les coses que funcionen, quines no tant, i evidentment sobretot promoure que aquelles que realment tenen evidència, doncs que siguin les que utilitzar de manera adequada. Per això se'ls ensenyen tota una sèrie d'estratègies d'higiene de la son, no? Com no utilitzar pantalles pues, una hora abans, com intentar dormir en un espai que tingui la temperatura i la humitat adequada, amb la roba adequada, i bueno, intentar facilitar una mica, si en el cas d'alguns que els hi costi una mica, pues, que utilitzin alguns suplements que sí que tenen una certa evidència, com la melatonina, etc.
1: Parlaves abans de la tecnologia que s'emplea cada vegada més evolucionada al món de l'esport, però també parlaves d'aquests pulsòmetres que abans eren alta tecnologia i ara el portem al canell pràcticament tots els que fem una miqueta d'esport. L'esportista de carrer, l'esportista que no és professional, amb què ha de tenir cura a l'hora de posar-se les sabates per fer algun esport?
0: Mira, aquest desenvolupament tecnològic, igual que et deia que els esportistes del nivell a vegades s'afecten per tot el tema xarxes, no? I intenten buscar solucions que a vegades no són les que, si tu vas a llegir una mica els articles científics, doncs són les que els poden ajudar més. Amb l'esportista de carrer passa una cosa una mica similar, no? Jo a vegades veig gent corrent pel carrer, saps? Que tenen sobre clarament i que van amb unes bambes de 200 euros, no? Bueno, potser aquesta persona el primer que hauria de fer és posar-se en mans d'algú professional que l'ajudi a entrenar, que millori la seva condició física i després preocupar-se de si les bambes que porta són les adequades o no, saps? Mm. Perquè segurament amb unes bambes de 20 euros si vas a córrer, doncs no és el que toca. La majoria de nosaltres que setmana i fem un parell de curses cada mes, no necessitem unes bambes amb, saps, amb plantilla de mitja sola de carboni i les més cares del mercat. El que necessitem és anar a lo més bàsic, no? Llavors, en aquest tipus de gent, el que se'ls recomana és que intentin buscar experts que els puguin ajudar a evolucionar en el seu entrenament, sobretot perquè facin el que facin, sigui jugar a pàdel, naco, que ho facin bé i que no es facin mal, perquè això és el que garantirà que ho puguin fer durant més temps. I no tant tenir la bicicleta de carboni a 12.000 euros, sinó sobretot saber pedalar, tenir bé el seient regulat i tenir una bona condició física que eviti que et lesionis els genolls quan vols fer tirades llargues, no? Llavors, jo crec que la recomanació més important és aquesta. És com el pulsòmetre, o són útils, però són útils en el moment en què tu has de filar molt prima en el teu entrenament, no quan realment estàs a un nivell molt bàsic sota la meva perspectiva.
1: Mm. Siguis amateur o siguis professional, el més important és posar-te en mans de professionals que et puguin indicar quin és el millor camí perquè puguis fer esport sense por a lesionar-te o a tenir problemes en el futur. Javier Peña López, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit uns minuts. Moltíssima sort amb els partits que resten d'aquesta lliga de voleibol amb la selecció espanyola i gràcies per atendre'ns.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
2: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
3: Verisur.
4: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior. De Pharma OTC.
5: A la brújula de Radio Estadio, gas a fons.
1: Como cada semana, para saber lo que ha sucedido en los últimos 7 días en el mundo del motor, tenemos a nuestro compañero Alejandro Pozo. Hola, Ale, muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: Tenemos Fórmula 1, IndyCar, motos, de todo este pasado fin de semana, pero hay que comenzar con las dos ruedas, porque la operación remontada parece que ya está aquí.
6: En marcha y con fuerza, José Agustín, porque Marc Márquez no solo hizo pleno de puntos este pasado fin de semana en el Gran Premio de Hungría, sino que además vio como sus principales rivales por el título se quedaron fuera de combate en la primera curva de la carrera del domingo. Jorge Martín perdió el control de su moto y terminó provocando un accidente múltiple en el que hasta 5 pilotos se fueron al suelo, incluyendo al propio Jorge,

0: el debut de España, que ya será para el próximo lunes, pero muchísimas cosas que contar de lo que está pasando aquí, sobre todo con el Real Madrid, esa oferta de 150 millones de euros que el Real Madrid ha hecho por Julián Álvarez, la negativa del Atlético de Madrid, ¿por qué se ha hecho esta oferta? Nadie esperaba que el crack del que hablaba Florentino Pérez fuese Julián Álvarez, a la espera de dar oficialidad a la llegada de José Mourinho. Como veis, muchas noticias las que salen del Real Madrid después de esas elecciones que ganó Florentino Pérez a la presidencia, y también, por supuesto, hablaremos de la selección femenina, que está a punto ya de clasificarse para jugar el Mundial del próximo verano en Brasil, de revalidar, de tener la opción de poder revalidar ese título de campeonas del mundo.
1: Darrer minut per recordar que el Barça ha guanyat el seu partit primer de la sèrie de semifinals de la Lliga ACB, play-off pel títol, davant la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana, 100-67. Per cert, el fet que avui es jugués aquest partit ha fet que el Barça d'hoquei patins s'hagi d'anar a Blanes per jugar el decisiu i cinquè partit per ficar-se a la final de la Lliga, de l'hoquei Lliga. Ha anat a jugar a Blanes com a local i ha perdut davant l'Igualada 1-2. D'aquesta manera, el conjunt barcelonista es queda sense final. I lluita per ficar-se en una altra final l'equip de futbol sala. Està guanyant 0-2 al Movistar Inter al segon partit, després de guanyar el primer. Si avui acaba així el partit, 0-2 en aquests moments, a manca de 17 minuts pel final, el Barça seria finalista. Nosaltres tornem demà a partir de 8:45 amb la darrera hora de l'actualitat esportiva i l'Albert Arranz. Bona nit.
2: La brújula de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Ja és nit de dimarts a dimecres 10 de juny de 2026. D'ara en endavant, moltes històries, molta gent que passarà pel programa i ens farà feliços, ens farà que ens ho passem bé i que aprenguem moltíssim. Així que, des d'ara fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més tenim moltes ganes de passar-ho bé, d'aprendre molt, d'experiències, de vivències, de gent que ens ha acompanyat al llarg de les nostres vides i que els hem vist en algun moment perquè han passat per aquella caixa que li diuen televisió, que alguns li diuen caixa tonta, d'altres caixa sàvia. Aquí el que tenim molt clar és que si ha passat per televisió, l'hem vist, les hem escoltat, aquestes persones, i passen a formar part de la nostra banda sonora. I no ha estat a la comitiva papal, però sí fa ràdio com Déu mana, el grandíssim Robert Calvo!
6: Hola, David Cervelló!
5: Escolta'm ja una cosa. Aquí.
6: Molt bé.
5: No he estat a la comitiva papal fins avui. Perquè avui me n'hi vaig.
6: Què em dius, mare
5: meva? Home, i tant, David.
6: Mare meva, és que
5: mira,
6: no pares.
5: Ara quan acabi amb tu, no dormo avui jo.
6: Molt bé.
5: Perquè tant d'hora com a les 5 del matí he d'estar a punt per pujar a al monestir de Montserrat.
6: Toma
5: a veure
6: ja.
5: La Mare de Déu.
6: Toma ja.
5: La Moreneta. Perquè, clar, aquest dimecres és
6: sí,
5: el
6: sí.
5: dia en el qual el Sant Pare pujarà a la muntanya de Montserrat, ell hi anirà en helicòpter, jo hi aniré en tren de Ferrocarrils de la Generalitat.
6: Molt bé, molt bé.
5: Amb tota la comitiva de periodistes que seguirem al llarg del dia d'avui al Papa, que recordem anirà a la presó de Brians també, i després oferirà aquesta missa a la Basílica de la Sagrada Família.
6: Molt bé, doncs escolta, aquí tenim The Mamas and the Papas, tu.
5: The Mamas and the Papas, sí. Tenim California Dreaming.
6: California Dreaming, fantàstic. Doncs et seguirem per la ràdio i no, tots els nostres
5: oients. De fet, vull dir que la gent avui hauria de valorar encara més que mai la meva feina, perquè
6: sí.
5: avui no dormiré, David.
6: Sí, senyor, avui...
5: perquè és no, que no val la pena anar-se'n a dormir per dues hores.
6: No, la ràdio li treu el son. No, sí, miri, escolti,
5: no, però,
6: que...
5: Però només per un dia. ho faig encantat per l'audiència d'aquesta emissora que s'ho mereix.
6: I t'ho agraïm.
5: Escolta'm, el papa avui, saps què li cantaran avui? Li cantaran el Virolai, esclar.
6: Ah, ostres, és veritat.
5: Ja li van cantar ahir el vespre i li ha cantat també en Sergio Dalma. Per cert, Sergio Dalma, que avui apareixerà en aquesta secció.
6: Ah,
5: només et dic això.
6: Molt bé. Molt
5: perquè
6: bé.
5: Avui això va de música, David.
6: Ah.
5: Va de tele,
6: sí.
5: però va de música. No només la d'aquesta setmana, sinó la de la setmana que ve, de secció, la que ens posarà a les portes de l'estiu. Et prometo, a tu i a tota la teva audiència, que ens emocionarà.
6: Que bé.
5: Molt, moltíssim. Per què? Perquè celebrarem una cosa molt important, que és el que passarà el dia 21. El dia 21, diumenge, que per cert, diumenge 21, programa especial d'En Bones Mans, dedicat al poder de la música per fer salut.
6: Que bo.
5: És a dir, la música com a teràpia per fer salut. Doncs com que diumenge 21 serà la festa de la música, o la fête de la musique, en francès, que és una celebració internacional que té lloc cada 21 de juny, he pensat que millor que parlar de la música a la televisió. Que important és la música a la televisió, no?
6: I tant, i tant.
5: I si pensava en música a la televisió, a mi m'han vingut al cap alguns personatges, però un sobretot que avui portarem aquestes celebrities. I ja aniràs veient per on van els trets si et dic que aquest home és molt important per explicar la història dels programes de la televisió de les últimes dècades al nostre país, tot i que fa molt temps que està desaparegut, desaparecido en combate, però va ser molt, molt important als anys 90, aquest home. I abans dels 90 va fer moltes coses que tot seguit explicarem. És un home que va posar música a les sintonies més recordades de la història de la televisió. I clar, jo avui et porto algunes sintonies, però abans te les porto, diguéssim, desgranades. Perquè entenguem el poder de la música, dels arranjaments i de la direcció musical a la televisió, perquè sense la música les melodies, o sigui, les lletres no tindrien sentit, no hi hauria melodia. Per exemple, què passaria si a la següent sintonia de televisió li traguéssim la música? Sonaria així.
7: És

0: Bueno, clar, sí.
1: Això no, no té cap sentit.
0: No, és una mica quatre, perdó, quatre borratxos que estan allà, sí, que estan allà cantant, eh? Ja m'entens, sí,
1: esclar,
0: sí.
1: Esclar, però si a això li sumes un gran director d'orquestra, que a la vegada és un gran músic, et surt

0: Com canvia, eh?
1: Això sí, com canvia, la cosa.
0: Com canvia la cosa, tu.
1: Per tant, la gent ja intuirà per on van els trets avui. No parlo ni de Ramonxo, que ja el portarem un dia aquí, ni d'Ana Obregón, que també la portarem aquí, sinó que parlo d'Eduardo Leiva, el maestro Leiva. Eduardo Leiva Rosell, que és un home que va néixer a València el 13 d'octubre de l'any 1944 i que ha estat un dels grans músics de la tele, David.
0: I tant.
1: Sense ell, aquesta sintonia del Que apostamos no hagués pogut esdevenir. Per què? Perquè darrere hi ha un compositor que és Danilo Baona, que és el compositor de la sintonia, però els arranjaments i la direcció orquestral són de Eduardo Leiva, el maestro Leiva, que és avui la nostra celebrity de Vic.
0: Sí, senyor,
1: sí, senyor. I que sense ell no haguéssim pogut cantar allò de si quieres navegar en un zapato, poniendo como vela un calcetín, ¿qué apostamos?
0: Quina meravella.

0: A mi m'agrada molt, ho descobrim al llarg d'aquesta secció, que el maestro Leiva, totes les cançons que dirigeix per televisió són pas dobles. Ah. Fes el patxim, patxim, de fons, sí. Que et surt un pas doble.
1: Sí. En tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. Que apostamos. I quin bon rotllo que et genera, això.
0: Ai, sí.
1: I com et predisposa ja a passar-ho
0: bé. Com aquestes, David.
1: Bueno, perquè la societat tampoc és així. Sí. Jo crec que, clar, ha canviat tot.
0: Jo pensava, una introducció, una careta d'un programa que duri 2 minuts com aquesta,
1: sí,
0: és impensable.
1: Bueno, la gent ja ha abandonat la sala. Està clar. Bueno, si la salten, el jovent i gent gran, també, ja fa skip intro.
0: És que la gent que tingui plataformes ho sabrà, que quan veus una sèrie et diuen, pots saltar-te la careta, jo penso. Però quina falta de respecte és aquesta?
1: Però sí, a veure, què hagués sigut d'Expedient X sense la careta, vull dir, que era el que
0: posava en situació. I que hagués estat aquest programa sense la careta.
1: Sí.
0: El maestro Leiva és un dels homes que ha posat música a la nostra vida, i la música explica la nostra pròpia història com a humans, com a persones. Sense la música no seríem res. De fet, sense la música seria impossible viure. I ho descobrirem aquesta setmana i la vinent. La vinent, et prometo, David, és que no vull avançar-me, però t'emocionaràs de debò la setmana que ve, perquè et portaré aquí unes coses que fliparàs.
1: Wow.
0: Les sintonies que jo sé que a tu també t'emocionen, sí, i que més poden emocionar la nostra audiència, sonaran aquí.
1: Wow.
0: Aquest home, del qual parlem avui, va estudiar piano, clarinet, composició, harmonia, instrumentació i direcció d'orquestra als conservatoris de València, de Burgos i de Madrid. Però t'he de dir que, abans de ser, diguéssim, el gran arreglista i director d'orquestra de la tele, va formar una banda.
1: Què
0: em
1: dius? Que bo!
0: Sí, amb una líder que tenien, que es deia Samantha, i li van decidir posar a aquesta banda Sammy i los Leivas.
1: Quina meravella.
0: Sammy i los Leivas, que només van gravar un single, només, l'any 1970, i el van titular Corcovado.

0: Clar, això sona a 70, és total,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sona molt añejo. O sigui, ben fet, però molt añejo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sona añejo. Ell va ser l'arreglista... És que vull parlar dels arranjaments.
1: Mm-hmm.
0: Dels arranjaments a la música, que són importantíssims perquè una cançó triomfi, eh? Ell va ser l'home que va fer els arranjaments i va ser el pianista de grans cases de música com Hispavox i CBS, vull dir que molt important. Mm. I va, a més, dirigir algunes orquestres importants, com, per exemple, l'orquestra que posava música al Festival de la OTI. Te'n recordes? Ostres, de la OTI,
1: i tant,
0: David?
1: I tant, i tant.
0: Sí, l'OTI sí. És un festival que els més nuevos del lugar no recordaran, però els més viejos del lugar, no cal ser gaire viejo, recordem que és aquell que feien les televisions iberoamericanes, no? Mm, es deia Festival de la Cançó Iberoamericana. Doncs va durar alguns anys, fins que a finals dels 90 van decidir que allò no me portava enlloc i que tenia més sentit fer Eurovision, que els donava més audiència i més repercussió. Però ell va ser director del Festival de l'OTI, musicalment parlant, als anys 79, 87, 88, 90 i el 85. I et porto el que va passar l'any 1985, quan encara hi havia orquestres a la televisió, David. I abans hi havia orquestres a la tele.
1: Sí,
0: I ell va obrir el Festival de la OTI des de Sevilla amb l'orquestra tocant això.

0: Imagina't un escenari ple de músics, amb els vents sonant, amb les cordes sonant, amb el senyor dels timbals allà tocant. Em sembla molt emocionant, David. Perquè ja no es fa, això.
1: No. I sobretot que la gent estigués, doncs, disposada, no?, a escoltar-ho i a valorar, no?,
0: I una peça de 2 minuts per obrir, amb imatges de Sevilla, aleatòries, molt maques, però vull dir, amb aquesta música, i el mestre Lei va dirigint allà, i després d'això, després d'aquesta música, que va durar com 2 minuts, això era l'obertura, del Festival de l'Oti, que en aquella ocasió es feia a Sevilla, i que veien 385 milions de persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: Es diu aviat, però 385 milions de persones escoltant la teva música és molt fort.
1: Hi ha dies que no ho fem en bones mans o nits de ràdio.
0: No, però ens quedem en 384.
1: Doncs,
0: atenció, perquè aquell festival de l'OTI el van obrir 2 músics, un dels quals ja ha estat aquí, a Telebrities. Ah, amigo. Perquè van decidir que qui millor per representar la música d'aquest país que un home que sabia fer tele i a la vegada sabia fer música. I una dona que feia molta música i que a la vegada tenia carisma i savoir-faire per fer televisió. Paloma San Basilio va obrir aquell festival de la OTI i de cop i volta descobriràs que entra una segona veu, que a veure si saps qui és.
1: Escolta.

0: Has descobert ja qui és?
1: No, qui és, qui és?
0: Emilio Aragón Bermúdez.
1: Ostres! Que bo!
0: L'any 85, quan encara estava, diguéssim, en panyales a la televisió, ell va presentar aquest festival de la OTI amb Paloma San Basilio al costat i van cantar aquesta cançó, que em sembla molt significativa, que va dirigir el maestro Leiva, de la qual va fer els arranjaments, i que parlava d'això, de la importància de la música, del poder de la música i del poder de la música com a llenguatge universal, encara que aquest festival de la OTI volia unir les persones i els pobles, diguéssim, de parla hispana, però que arribés a tot el món. I ell, el maestro Leiva, va dirigir amb saviesa aquest moment televisiu i va posar-hi música, i va posar-hi lletra, aquesta música, i em sembla meravellós que l'escoltem amb la veu de Paloma San Basilio i Emilio Aragón.
1: Quina meravella.

0: preciós, preciós aquest moment, totalment.
1: La veritat és que el Maestro Leiva va protagonitzar grans moments a la història de la tele, en aquest festival de l'OT, del qual ell va ser participant també. És que ell va dir, no solo me conformo con dirigirlo, sinó que voy a participar. L'any 1995, ara farem un salt en el temps. Primer anirem al 95 amb el festival de l'OT i després tornarem a la dècada dels 80. Mm-hmm. Però l'any 1995 ell va ser coautor i guanyador del festival de l'OT amb una cançó que es titulava Manos, que va composar al costat de Txema Puroni, que va interpretar Anabel Rus.

0: Bé, aquesta cançó va guanyar el Festival de l'Oti, però jo t'he dit que ni la recordava. Quan he preparat aquesta secció...
1: Ni la cançó, temo.
0: Ni la seva pròpia intèrpret se'n recorda que la va interpretar, no?
1: Exacte.
0: Manos es titulava aquesta cançó. Però ara entrarem a un terreny que és el de l'emoció, el de les cançons que sí que recordem, i a més recordem què estàvem fent en aquell moment, com ho vam viure, per què va passar allò, perquè ara anem al Festival d'Eurovisió, en el qual el Maestro Ley va desplegar els seus encants. A la dècada dels finals dels 80 i principis dels 90, ell va ser el nostre director d'orquestra a Eurovisió, quan encara hi havia orquestra Eurovisió, perquè després dels anys 90 també va desaparèixer, ara t'ho explicaré. Però estem a l'any 1986. 1986, ell va dirigir una banda, que no sé si recordes, que van a Eurovisió, probablement la majoria de gent ho ha oblidat, que es deien Cadillac. Cadillac, que era una banda dels anys 80, l'any 1986 va anar a Eurovisió amb una cançó que van titular Valentino.
2: La chanson espanyola Valentino és interpretada per el grup Cadillac i l'orquestra és dirigida per Eduardo Leiva.

0: Paper. Vull dir que si algú després d'escoltar aquesta secció busca a YouTube aquest moment, descobrirà que fins i tot Eurovision, ara és molt espectacular, Eurovision està tot robotitzat i tot mecanitzat, i és com... però aquest moment dels anys 80 era com un videoclip, la cançó. I era en directe, vull dir, hi havia una realització televisiva exquisida, millor que la d'ara, encara que la d'ara estigui mecanitzada i informatitzada i tal, però allò era realització televisiva.
1: Sí,
0: i mira, i aprofitaré per fer un comentari que resta a veure amb això, però amb això de la música, vull dir, aquests dies he estat observant la realització televisiva de l'arribada del Papa a Espanya i de tots els actes que ha fet, i penso... 15 anys aquells en els que la Pilar Miró dirigia els grans esdeveniments a la televisió.
1: Clar.
0: Hi havia una realització cinematogràfica, gairebé. Ara no. Ara
1: també,
0: és una cosa molt...
1: Però també, fixa't, deixo una reflexió, no? El problema és que abans teníem l'exigència i les expectatives molt altes. Per
0: Clar.
1: Què? Perquè tot el que vèiem estava rodat. O sigui, tot el que vèiem estava fet per professionals.
0: Sí, sí.
1: Amb càmeres professionals. A dia d'avui ens hem acostumat a que tot ho veiem pels mòbils, gravats per no sé qui, per no sé quantos, que no són professionals. Ens hem acostumat tant a això que el nostre nivell d'exigència ha baixat.
0: I a més, penso que... No sé per què hem arribat a aquest punt en el qual... suposo que és perquè les xarxes socials han democratitzat tot
1: molt.
0: I han fet que les televisions ja no realitzin per una pantalla...
1: Sí, han dit, si total, posaran el d'un mòbil que estava per allà, un de seguretat, gravant...
0: Sí. Ho he pensat aquests dies amb la realització de l'arribada del Papa, que vaig pensar, ostres, quina mala... mala realització, jo no soc realitzador... Però quina pobra realització.
1: Sí, sí.
0: Quan aquí estem acostumats a grans esdeveniments, i torno el mateix, Pilar Miró va dirigir la boda de la infanta Cristina.
1: Sí, vull dir que...
0: I allò era cinema, la televisió, gairebé.
1: Sí, totalment.
0: Ara tot és molt d'anar per casa. Com també la música que apareix a la televisió. Avui et porto un moment que tot Espanya recorda.
1: Vinga.
0: Aquest sí que el recordem tots. Bueno, tot Espanya recorda. Tot Espanya recorda els que hi eren en aquell moment. Te'n recordes de quan Azúcar Moreno...

0: va sortir a l'escenari d'Eurovisió a fer allò de tus ojos bandidos robaron con cuento, sí, saps? Que va començar destemps la cançó.
1: Sí, sí, sí, sí. Van haver de tornar a començar, oi?
0: Van haver de tornar a començar i el mestre Leiva, ara l'escoltarem, ho explica, perquè és que van donar, diguéssim, l'ordre al de so abans que elles estiguessin a l'escenari i que ell estigués dirigint, van pujar al Fader, que és el canal de la música, i havia començat, anaven pel compàs número 16, ara ho explica el mestre Leiva.

0: y de repente suena la música, la base, pero ¿qué es lo que salía? Compás 16, compás 17, o sea, ya había pasado como 20 segundos de música que no se oía. Me crucé de brazos y esperé, cortaron y entonces empezaron otra vez, desde el principio, y ya bien. ¿Qué es lo que pasó? En vez de esperar, decir, rebobina y empieza. Entonces salió a mitad de la canción. La luna me embrujó
1: y me... Aquell any és l'any en el que comença el desastre, David. Saps per què t'ho dic, això? Perquè és l'últim any en el qual... o sigui, és el primer any en el qual el Festival d'Eurovision permet portar ja música enllaunada, gravada.
2: Clar.
1: Els hi deixen portar 3 o 4 instruments gravats. I aquí es nota que la base musical, la base d'aquesta com de sintetitzador, sí, ja està gravada. Sí. Hi ha la guitarra en directe, hi ha les castanyoles en directe, però la resta és tot gravat.
2: Clar, clar,
1: i aquí,
2: clar,
1: aquí comença el desastre. Però sí, encara hi ha un any en el que el maestro Leiva diu no. I ara ve l'any, David, ara ve l'any que ens emocionarem. 1991, festival celebrat a Itàlia. I clar, i aquí portem...
2: No me digues más.
1: Aquí portaré una cosa que és el que et portava al principi, que és la importància de la música.
2: Com vaig gaudir aquell festival, per favor?
1: El recordes, aquell festival?
2: Home, que cada intèrpret, abans de començar la d'allò, feien com un petit vídeo d'introducció i tots cantaven cançons en italià.
1: És que, a més, vam portar a Eurovisió en aquell any el nostre cantant espanyol més italià.
2: Exactament. I que actualment està cantant cançons en italià. Sí.
1: És el nostre espanyol italià, és el nostre Eros Ramazzotti.
2: Sí, totalment.
1: En Josep Capdevila o Sergio Dalma.
2: Admiració
1: que aquell
2: màxima.
1: Any va portar Bailar Estreti a Eurovisió, o el que és el mateix, Bailar Pegados. I ara farem un exercici, David.
2: Vinga.
1: Primer escoltarem a ell amb aquesta cançó meravellosa dirigida pel maestro Leiva, Eurovision, i després farem l'exercici d'escoltar... Abans hem escoltat la veu sense la música. Doncs ara escoltarem, després d'això, la música sense la veu, i al·lucinaràs amb els instruments que hi posa i els arranjaments del maestro Leiva. Primer escoltem Bailar Pegados.
3: Bailar Pegados, Ballar Stretti. Allora, per la Spagna, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Eduardo Leiva. Sergio Dalma canta Bailar Pegados.

0: amb un directe que flipes, David.
1: Uau, gallina de piel. Es como estar
0: bailando solo. Sergio Dalma, podries dir que és el CD? No, és en directe, això.

0: Això és una delícia musical.
1: És perfecte.
0: Tan ben sonoritzat que s'escolten tots els instruments.
1: És que et venen de gust cantar les melodies, eh? Aquests... Quina meravella.
0: Sí, és espectacular. Bailar pegados es bailar igual que bailar. Els dos estan ballant.
1: Oh. Mai m'havia fixat amb la importància aquí de... dels arranjaments, eh?
0: És que aquí és el que vull anar. Els arranjaments d'una cançó ho són tot. I a més a més la direcció orquestral ho és tot.
1: Vull
0: posar en valor no només la música, que ens emociona, que marca la nostra vida, que l'explica la nostra vida, sinó també els músics que han aconseguit que a la televisió la banda sonora sigui tan important. Escoltàvem aquesta tornada de Bailar Pegados amb la veu de Sergio Dalma, que és meravellós, de Sergio Dalma al damunt, i ara vull que l'escoltem sense la veu de Sergio Dalma perquè escoltis cada instrument amb el seu protagonisme, amb una sonorització que a dia d'avui seria impossible a la televisió.

0: Em posa la pell de gallina.
1: És impressionant.
2: Acariciándonos, sintiéndonos la piel.
1: És que ve de gust, eh? És
2: una balada va sonar. I vamos a...
1: És meravellosa.
0: Quina meravella, David, que
1: sí,
0: bonic
1: senyor,
0: que és això.
1: Sí, senyor.
0: Ai, el maestro Leiva va acabar posant música aquell Bailar Pegados i després d'aquell any ja van dir a partir d'este any la música enlatada.
1: Quin
0: i a partir de llavors va començar la decadència al Festival d'Eurovisión, que abans havia estat el festival realment de la cançó. Després va ser una altra cosa. Però bé...
1: Fem una petita pausa perquè ens posin el dia i acabem de parlar del maestro Leiva, perquè de veritat que això, el programa d'avui és música per a nostres oïdes. De seguida tornem amb Robert Calvo, maestro Leiva, aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.